0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el Regne de les Fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Però un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Puck és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell Decca, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Puck una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Puck lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

0: Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal.
1: I see them laboring. This is to make an ass of me. To fight me. If they could. If I could.

Després d'aquesta escena, hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix, després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer i darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja a l'alba i ja restitueix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: Have you sent to Bottom's house? Is he come home yet? He cannot be heard of. Out of doubt he is transported. If he cometh, then the prey is marred. It goes not forward, doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. But here's a key, the best wit of any addict of Berlin.
3: Yes, and the best person too. Masters, the Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Is lent on das Horn, nun prisen.

0: if we shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. Else the puck, a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
3: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.
2: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dita. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La Neguet Lleig, El Tres Porquets i La Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé. I com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

0: com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans. Però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava. Al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família. Lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós. I un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més belles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre de fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de...
7: Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família. El mitjà era el més juganer. I el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar. I així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: Si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: Si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!
0: Va començar a bufar i bufar i... la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" i se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: Doncs si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!
0: Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Bufant, i quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la Caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam, pam, pam! Uns trets d'escopeta van resumir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava. I dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quina onada ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta.

0: seves ulleres i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
1: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
0: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
2: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
0: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
3: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
4: I per què no hi entraves?
0: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
3: I de sobte, una veueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella és aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del cal cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
3: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
2: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
0: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita, si es veia d'una hora lluny que era el llop.
4: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
4: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
3: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
0: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
3: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudebitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneita.
7: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
8: Molts?
7: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara, creuen, sí, creuen que és una paraula gàlica, de la gàlica.

0: que es deia Traecom. Fixa't que estrany, es veu que Traecom vol dir forat.
1: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida d'instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
0: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial.
1: Exacte.
0: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: a tothom. Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí, és una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig, net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets sortim de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: Ah!

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. L'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha organitzat per avui dissabte la prerrevetlla de Sant Joan. Les activitats s'iniciaran a les 7 d'aquesta tarda amb una ballada de country seguida del sopar de germanor i actuacions musicals i animació fins la 1 de la matinada. De la prerrevetlla del barri de Santa Rosa n'ha fet 5 cèntims la presidenta de l'entitat veïnal, Teresa Prades.
1: Comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic, llavors val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda ens l'ha de comprar nosaltres. I llavors hi haurà doncs, les coques, no? Que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: La prerrevetlla del barri de Santa Rosa es farà al carrer Sant Francesc, en el tram comprès entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Els organitzadors esperen una participació aproximada de 250 persones. I seguim parlant de Sant Joan, i és que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert un any més restriccions en l'ús de material pirotècnic amb motiu de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. La mesura anunciada per les xarxes socials del consistori té com a objectiu reforça la seguretat, prevenir incendis i reduir les molèsties que els petards poden ocasionar a col·lectius sensibles i als animals de companyia. Només es permetrà llançar petards en uns horaris concrets. La vigília de Sant Joan el 23 de juny es podran utilitzar articles pirotècnics entre les 6 de la tarda i les 3 de la matinada del dia següent. Pel que fa a la revetlla de Sant Pere el 28 de juny, els petards només es podran fer servir entre les 6 de la tarda i la mitjanit.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
6: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
7: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: El Parlem de Cuina s'agafa vacances i això vol dir que avui és el darrer espai que tenim de la temporada que començàvem el mes de setembre, allò des del 2025, a setembre 2025, com ha passat el temps. Ja estem allò gairebé al finals del mes de juny i l'acabament d'aquesta temporada enguany el fem amb Laia Oller. Sí, sí, nosaltres tenim allò tres professionals que compartim temps de ràdio cada setmana amb una d'elles i la Laia, que és llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i que des de fa temps està darrere d'Alimenta Equilibri. De fet, allò, si trobeu el seu perfil a Instagram, Laia Oller, guionet baix Alimento y Equilibrio, doncs la trobeu amb ella i amb aquestes propostes d'alimentació i salut, i tot des d'una òptica integrativa. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia.
2: Què et sembla això de tancar la temporada? Doncs
3: pues em sembla ideal, després de tot un any de temporada, ara agafem vacances.
2: De fet, la Laia ens va dir, home, ja que agafem vacances, ja que estem a les portes de l'estiu, no? Estem acabant la primavera, estem a solstici d'estiu, Sant Joan, anem a parlar de propostes, això, estiuenques,
3: clar.
2: No?
3: Que siguin refrescants i divertides.
2: Molt bé. Doncs, escolta'm, com sempre et diem, doncs, amb aquesta proposta tot ho iràs,
3: claro.
2: No? No sé si vols destacar, sempre diem, no? Les temporades i els productes que trobem al mercat ens marquen una miqueta també la necessitat del nostre cos i ara el que necessitem és hidratar-nos.
3: Molt. No? Necessitem vitamines, necessitem el que necessitem durant tot l'any, però sobretot, si ara ens fixem en el que a l'hort ens dona, és el que tu deies, verdures amb molta aigua, molta més verdura crua que ens aporti aquesta vitamina, aquests antioxidants, aquesta vitamina C, i sobretot una bona hidratació, però que no pensem només en l'aigua. Sí, no. Jo sempre en els cursos dic aigua amb alguna cosa més.
2: Com ara?
3: Doncs, més que res tindre en compte que quan nosaltres ens deshidratem no només perdem líquid, sinó que també perdem minerals, sals minerals. Per tant, nosaltres quan reposem aquest líquid hem de reposar també aquestes sals minerals. I amb les aigües que comúment bevem no són tan riques. Per tant, des d'opcions senzilles com afegir una mica d'aigua, trossos de llimona, cogombra, idees una mica no més complexes, però potser la gent no està tan familiaritzada com afegir una miqueta d'aigua de mar, que sempre faig la broma de que no hem d'anar aquí al Maresme i omplir garrafes, sinó és una aigua microfiltrada, perquè ens ajudi a recuperar tots aquests minerals.
2: Aigües de coco... Allò, sí, estava pensant allò, l'aigua amb llimona i una fulla de menta,
3: clar,
2: no?
3: Podem parlar de begudes, no?, una mica, clar. Perquè sí que és cert, i aquí no podem discutir res, que ara ve l'època de l'estiu, terrasseta, sociabilitzar... I quan venim d'una dinàmica saludable, tenim incorporat uns hàbits, arribem a la terrassa i la terrassa ens dona poques opcions. Aquí se'ns desmunta tot una mica, no? I, bueno, no vol dir que no puguem incorporar, pues, no sé si ens ve de gust prendre una beguda, tenint en compte sempre el que ens aporta i el que afecta el nostre cos, ja està, tenim la informació. Però sí que podem buscar idees... una mica, pues, una aigua amb gas, amb llimona, una mica de donar aquestes... un toc diferent, perquè sí que és veritat que... i més, potser a ciutats més grans hi ha una oferta més àmplia, no?, que si kombuchas, que si altres begudes, però després, depèn on siguis, l'oferta és bastant reduïda.
2: Dèiem això, que ens hem d'hidratar, que hem de prendre totes aquestes vitamines, no?, aquests minerals, que també per la suor, no?, doncs acabem perdent i que cal reposar també.
3: Exacte.
2: No? Anem a parlar d'aquests productes i d'aquestes propostes divertides i fresques.
3: I fresques. Jo també m'agradaria una mica perquè la gent tingui informació i sàpiga identificar. Aquesta sensació de set, no sé si t'ha passat algun cop a l'estiu, de
2: sí.
3: Tinc molta set, no paro de beure aigua i continuo tenint set. El cos no deixa d'enviar senyals perquè realment tu no li estàs aportant minerals. I què passa, a més? Que estem sobrehidratant el cos perquè tenim molta set, bevem molta aigua. I això es veu molt clar en el pipi. Aquest pipi transparent no ens interessa perquè això vol dir que ja no estem... ni expulsant minerals. Tampoc ens interessa aquest pipí molt fosc, perquè vol dir que està molt concentrat, no? Per tant, una senyal de que el cos ens està demanant minerals és aquesta sensació, no?, de dir, tinc una set que no resolc mai. Tenim opcions, el que deia abans, no? Podem fer-nos begudes a casa. Des de la senzilla, perquè no em vull complicar, que és, em fico unes quantes rodanxes de llimona amb una gerra d'aigua a la nevera i vaig bevent i li fico una fulla de menta i aquí ja, perfecte, anem fent. Ens podem preparar begudes una miqueta més elaborades, una infusió de gingebre, per exemple, li afegim el suc de la llimona, ens fem una llimonada una mica més psicodèlica, la podem combinar amb una mica d'aigua de coco, que si comprem aquesta aigua de coco, com sempre, mirem etiquetes, que no tingui sucre, perquè moltes vegades ens trobem aigües de coco que estan
4: adulcorades.
3: Anem combinant un terç d'aigua de coco amb la resta amb la infusió d'aigua i gingebre i una mica de llimonada. Deixem macerar, per exemple, clau d'olor. I tot això a la nevera ho deixem unes hores perquè vagi agafant tots els sabors. I tenim una beguda refrescant que fins i tot, si li volem donar un altre punt, li podem afegir un altre terç d'aigua amb gas. I ja tenim una beguda que ens hidrata, que ens refresca i ja sortim de l'aigua freda.
2: Ara que estem parlant de begudes, clar, a mi també em ve al cap allò, aquestes fruites, que una bona part d'elles és aigua, com ara la síndria, no? I també els gaspatxos. No sé si això també ho podríem ficar en l'apartat de begudes o seria un àpat ja per...
3: Bueno, seria molt més nutritiu, però també ens està hidratant, sí? No supleix, vull dir, el consum d'aigua no... Sí que suma, és com a l'hivern, quan també necessitem hidratació, perquè són les dues estacions que més deshidraten, i combinem amb aquestes cremes de verdura, no? A l'hivern tindríem les infusions, l'aigua, caldos, i després tindríem també hidratant, cremes de verdura, però com en un altre nivell. Aquestes sopes d'estiu estarien una mica en aquest nivell. Ens hidraten, ens aporten minerals, però també ens aporten altres vitamines i nutrients que són superinteressants i que és una manera de prendre també les verdures a l'estiu, no? Que en format de sopa, de crema, però més freda, no?
2: Comentaves allò que aquesta sensació de set constant, no?, amb aquest tipus de begudes, podríem apaivagar, no?, aquesta sensació constant, i perquè el que ens falten són aquests minerals.
3: Sensacions aquestes, evidentment, descartant altres patologies, parlo de...
2: Sí, sempre parlem de forma general evidentment, si deia una si persona té una patologia, doncs ha d'anar, evidentment, allò a consulta mèdica i que li trobin allò la causa.
3: Però sí que és veritat que aquesta sensació moltes vegades a l'estiu, no?, de, ostres, tinc el cap embotat, aquesta sensació com de que el cos no em tira, moltes vegades és aquesta falta de minerals. No, evidentment, no només, eh? Però sí que posar tensió t'ajuda una mica a suportar el cos. Clar, a veure, anem a temperatures molt altes, que evidentment afecten l'organisme
2: i que no
3: podem pretendre tampoc estar aquí com una flor, perquè evidentment el cos se'n ressenteix i baixa revolucions. Però sí que aquesta remineralització ens ajuda també a revifar una miqueta, no? Fins i tot dies d'aquests, ostres, tinc el mal de cap que no se'm resol i que estic com molt apagada, una miqueta d'aigua de mar, 10 mil·lilitres, dissols amb aigua i et revifa. Vull dir que realment tenen el seu efecte per ajudar a combatre aquesta baixada d'energia.
2: Escolta'm una cosa, Laia, associem, o si més no, a mi em passa, no?, allò, estiu, amanides i coses allò fresques, poc cuinades, a la planxa. Això és correcte o ens estem deixant de menjar com cal?
3: No, hem de respectar el que el cos ens demana. I portem tot aquest curs, no?, tota aquesta temporada, parlant molt d'aquesta alimentació equilibrada, d'aquest plat equilibrat. I no ens hem d'oblidar de que el format va canviant i el que tu dius, ara ve molt més de gust aquest format amanida, més cru, però no ens hem d'oblidar de que hi hagi el plat complet. Per un cantó. És a dir, que si ens fem una amanida, ens preocupem de veure que hi hagi proteïna, que hi hagi carbohidrats i que hi hagi la suficient porció de verdura. Per altra banda, hem estat explicant, aquí fem una mica de resum, hem estat explicant que aquest mig plat de verdura l'hem de combinar entre cru i cuit. I aquesta proporció cru-cuit és la que va evolucionant en funció de l'estació. Ara estem a l'estació, a l'hivern, seria quasi tot cru, amb una petita porció de cru,
2: sí,
3: que ja dèiem de assegurar aquesta part de marcs, que ajudin a facilitar la digestió, i ara estem a l'oposat, molt més proporció de cru i una miqueta menys de cuit. Això també s'ha d'adaptar una mica a les nostres sensacions. Si ja de per si jo tinc digestions que són una mica passades, aquesta sensació d'ostres, fa molta estona que he menjat i tinc la sensació com que tinc el menjar encara aquí a l'estómac, digerir cru és més costós, ni millor ni pitjor, més costós. Per tant, tota una estació, tots uns mesos on augmentem la proporció de crus, és a dir, li estem donant una feina, no ens en oblidem del nostre context social, vull dir que menjo pues, més desendreçat perquè marxo de vacances, prenc begudes que potser habitualment no les prenc tan sovint o menjars que potser són més carregats en fregits. Tot això és una sobrecàrrega a nivell digestiu. Sí? Per tant, podem fer aquest format amanida que tu deies i podem anar jugant amb les diferents tècniques de cocció perquè no tot sigui cru. Que no vol dir que hagi de ser calent. Que estigui cuinat pot estar fred, no? Però que juguem amb un saltat, amb un escaldat, coccions una mica que no deixen de ser saludables i que hi ha mínima pèrdua de nutrients, però que són una mica més amoroses amb la digestió.
2: De fet, ara que comentava la Laia, no tenen per què ser calents. És veritat que hi ha gent que li encanta la sopa i sembla que a l'estiu no es pugui prendre. I hi ha moltes sopes fredes que la veritat és que venen molt de gust, no? Molt i entren molt, molt bé.
3: I refresquen molt.
2: Molt.
3: Uh-huh. El que s'ha de tindre en compte, sobretot, és això, aquesta proporció de que hi hagi aquest plat equilibrat. I sí que és veritat que en quant a les proteïnes, el que us deia, no? Hi ha aliments que són més costosos de digerir. Doncs ara la carn vermella potser, bueno, no vol dir que no la prenguem, però tenim altres aliments, el peix, peix blau, que estem a l'època, pues ara és el moment de carregar piles i menjar tot econòmic i de temporada.
2: Sí, sí, el seitor, ja sabeu, els tres mesos que no tenen la R, és l'època del seitor, vull dir que aprofiteu. Una coseta, Laia, estava pensant, clar, les proteïnes sempre pensem, no?, peix, carns, no?, però també hem comentat que els llegums, no?, les llegums també en tenen, de proteïnes. Clar, jo estava pensant en les amanides de llegums, que ara també ja fa molt de temps, no?, uh-huh, que s'han imposat també a l'època d'estiu. Llavors, com ho quadrem, allò, aquest de verdures, llegums? Sembla que, no?, a l'hora de...
3: La llegum ocuparia dos espais, que és la part de la proteïna i la part del carbohidrat. Hem de tindre en compte, aquí hem de diferenciar. I si som vegetarians, hem de centrar aquí on ens hem de preocupar perquè hi hagi proteïna completa. En quant a les llegums, tant la soja com el cigró són les úniques llegums que aporten proteïna completa, vol dir que són els aminoàcids que el meu cos necessita per després construir les seves proteïnes. I després tenim la resta de llegums que li falta algun aminoàcid, que es complementa amb un cereal. No vol dir que l'haguem de prendre en el mateix àpat, no? Però això perquè ho tinguem en compte. Si som vegetarians, tot això ho hem de tindre molt més en compte, no? Perquè la nostra proteïna és d'origen vegetal. A l'hora de fer el nostre plat, tindrem en compte que tenim la proteïna i jo sempre recomano afegir algun altre aliment que també ens aporti proteïna. Si som vegetarians, doncs potser un pseudocereal, no?, que ens aporta proteïna completa, com pot ser el fejol, com pot ser la quinoa, com pot ser l'amarant, o un fruit sec, una mica el llevat nutricional, no?, algo que vagi sumant per aquesta quantitat mínima de proteïna. En canvi, si prenem proteïna animal, combinar aquestes amanides de llegum amb un aliment proteic, doncs, ou, una mica de peix, una conserva de peix, que ajudi a complementar. En la distribució del plat, la llegum ocupa proteïna i carbohidrat. A part, bona font de verdura.
2: Uh-huh. No sé si farem allò alguna proposta d'estiu, perquè d'aquestes... Ens ha dit la Laia que serien divertides i refrescants.
3: Quina responsabilitat. Que...
2: Jo estic esperant la part divertida. La part divertida, segurament, per aquells que es fiquen a la cuina, és no haver-hi d'estar massa hores, no? És a dir, que aquestes propostes passin per doncs, això, que siguin coccions breus, no? Que no hagis d'estar massa temps, perquè, clar, a la cuina cuina és un lloc on acostuma a fer molta calor. Si posem allò, no?
3: Sí, i tenim, volem fer altres coses que no està dedicant molta estona a la cuina.
2: Mira, clar, sobretot ara que la gent doncs, també volem allò gaudir de l'aire lliure, clar. No? De sortir... Que, després et trobes allò amb els dermatòlegs que diuen és que totes les famílies marxen a la platja quan és la pitjor hora. I clar. Llavors parles amb les famílies i dius ja, però és que quan estem tots preparats és justament l'hora en què no haurien de sortir, no? És per això que...
3: És tot una mica complicat, i després les hores de màxima calor que hauríem, que no pot sortir de la calor que fa.
2: Que, per cert, si vas allò a muntanya i a platja especialment, també és important, no?, de portar alguna cosa allò per hidratar-te.
3: Clar, importantíssim, importantíssim, no? Perquè, a més, allà, quan pensem en hores, dies, aquests dies de platja que fem la jornada o excursions, aquí és importantíssim. L'aigua, fruita que ens hidrati, tenir en compte si portem menjar preparat, aquest punt de seguretat alimentària, no? De no portar aliments crus, sobretot ou, aliments que no es puguin mantindre a temperatura ambient, no? Perquè no hi hagi qualsevol
2: contaminació
3: sí, sí. O alguna intoxicació. Podem tindre aquestes amanides de llegum que parlàvem abans, amb un ou però que estigui cuit. És importantíssim. Fruits secs, coses que, sobretot en moments de caminar, que ens donin energia i evitar sustos que poden portar-nos algun disgust.
2: Uh-huh. Anem per aquestes propostes.
3: Ai, Déu meu, te l'hauré d'explicar fent un acudit, perquè ara... Mira, jo tinc una que m'agrada molt, que és aquest típic el ajo blanco.
2: Sí.
3: No? És una versió una mica així peculiar. Agafem all.
2: Sí.
3: 3-4 anys, depèn el que ens agradi de fort, eh?
2: Normal, sí, no, que ara s'ha posat molta moda també ja fa temps a l'all negre, no.
3: No, pot ser all o fins i tot, i si ens costa una mica digerir, el podem escalivar abans al forn,
2: uh-huh.
3: I doncs perd aquesta intensitat.
2: Ah, molt bé.
3: En una batedora que sigui una mica potent, fiquem aigua freda, fiquem els alls, i després aquestes llaunes de coco, de crema de coco,
2: sí.
3: Li tirem la llauna. Sí. Agafem un grapat d'ametlles crues, les tirem, i tot això ho batem molt, una mica de sal, una mica de pebre, i ho batem molt, molt, molt, que quedi ben triturat. Ens quedarà una crema molt rica en greixos, que la que juntament amb els fruits secs, amb el coco, molt sabrosa, i després a dalt la podem combinar, ja sigui amb uns encenalls de pernil, amb una mica d'ou picat, amb una mica d'aquest pollastre, crec que hem parlat alguna vegada, que és un pollastre que macerem primer amb espècies i oli durant sí. Una nit, i després el coem al papillot, i el deixem refredar, i després el podem tallar a làmines. Sí. Doncs una mica de pollastre per sobre. Tenim una crema freda, que simulacre d'ajo blanco, però més rica en greix, amb un greix saludable, que ens dona sacietat.
2: Mhm. Ah, és una molt bona proposta. A més, que la pots deixar preparadeta, fresca, no?
3: Sí, l'ideal és això, que quan cuinem l'aigua estigui freda. Després tenim aquesta, una sopa de meló típica, però que fem amb menta. A l'hora de triturar, triturem el meló, triturem menta i afegim o formatge cottage o una mica de iogurt grec, per exemple. I tot això ben triturat. I després per sobre podem, si hem utilitzat el meló, doncs ens reservem una mica de meló, o fins i tot a mi m'agrada molt combinar-ho amb pera, la passem una mica per la paella, que agafi, que caramelitzin aquests sucres, i tot això, igual que l'ajo blanco, sempre per sobre un bon roig d'oli i d'oliva.
2: Uh-huh.
3: I és una manera de prendre una crema que sigui refrescant, de primer, que t'aporta que no només és la fruita, en el cas d'aquestes sopes d'estiu de tomàquet o de meló, que no només és aquest, sinó que ja l'ajudes a combinar el greix, que també t'ajuda a l'hora de digerir aquest punt de pujada de sucres del carbohidrat, te l'ajuda a modular una mica.
2: Uh-huh. És a dir, que tenim propostes, sobretot allò, la Laia s'ha decantat per les sopes fredes que comentàvem abans.
3: Clar,
2: eh?
3: Són còmodes, és ficar-ho tot a la batedora i batre.
2: Pel que seria jo, abans que estàvem comentant de proteïnes, dèiem ara potser doncs ve més de gust el peix, no? Que doncs és més menys pesat, no? A l'hora
3: de digerir. És més fàcil de digerir.
2: Dèiem allò que jo comentava el tema del seitó, però no sé si hi ha algun peix ara que sigui més de temporada en aquesta
3: època. Home, jo sincerament crec que és el moment del peix blau. Uh-huh. Evidentment que tenim altres peixos, i si és salvatge encara, però si és de piscifactoria el tenim tot l'any, no? Però sí que jo ara li donaria importància al peix blau, per què? Perquè tot té una justificació. Dèiem, no? Més exposició al sol, a les altes temperatures, això genera un estrès a l'organisme. I és així, ni bon ni dolent, és de supervivència. Per tant, donar-li aquest punt extra d'omega 3, donar aquest punt extra de vitamina C com a antioxidant, ajuda que aquest punt més d'inflamació, de radicals lliures que es generen perquè la pròpia estació ho porta, és el que fem, no, aquesta medicina amb l'alimentació, no? Aquesta dietoteràpia, no? Una miqueta. Per tant, jo penso que ara és el moment d'exprema el peix blau, que no només, evidentment, no? Parlem aquest peix blau, pues, fregidet, perfecte, de tant en quant, però que tenim altres coccions o fins i tot podem fer-nos molts patés. A mi em sembla una estació molt bona perquè ens ve de gust més, no? Tot preparat i que sigui nutritiu. I ens podem fer patés de sardines, per exemple, que és agafar llaunes de sardina, escorrer-li l'oli, sí, i després xafar la sardina sencera amb l'espina, perquè amb l'espina aprofitem el calci. La xafem ben bé, després ratllem, si tenim aquests ratlladors que tenen diferents,
2: sí, sí,
3: ganivetes, no sé com explicar-ho, sí, doncs la mitjana. Ratllem un parell de pastanagues i amb una forquilla anem aixafant. I al principi dona la sensació que allò mai s'ajuntarà. Però amb una mica de paciència anem aixafant, li afegim una miqueta d'oli, una mica de mostassa d'aquesta antiga, una cullerada o al gust, perquè aquests patés són una mica al gust. Li afegim una mica de mostassa i una miqueta de suc de llimona, de mitja llimona. Tot això ben xafadet, ben xafadet, ben xafadet, i després ens podem fer amb farina d'ametlla unes crackers i ja tenim per dipejar o pastanaga.
2: De fet, jo ara se m'estava pensant, què és millor, menjar-te l'advocat i els cigrons, o el hummus i el guacamole són també bones opcions, no? Que ara també vas a molts llocs i et diuen, mira, en lloc de pa, doncs et posen precisament, no?, pastanaga o cogombra.
3: Uh-huh. Sí? A veure, no és ni millor ni pitjor, són diferents formes. L'únic que hem de saber és que tot aquell procés que nosaltres fem abans de menjar-nos és una predigestió. Uh-huh. Per tant, si tu em diguessis, és bo sempre menjar el cigró triturat? Home, no, s'ha de mastegar, perquè el nostre sistema digestiu està fet per mastegar i perquè tot és un procés i gràcies al mastegar es van començant a alliberar nutrients. Quan nosaltres ho mengem tot triturat, hi ha una part del procés digestiu que ja l'hem feta i és com un múscul, el sistema digestiu. Si no el fas treballar, s'acomoda, uh-huh, i cada vegada és menys eficient digerint. Això no vol dir que prendre un hummus, prendre una crema de verdures o un guacamole sigui dolent, no, és una altra opció. I si et fixes tu, ja és, no, nosaltres ens prenem aquest hummus o aquest guacamole amb alguna cosa que ens fa mastegar, uh-huh, i ho complementa. O això que hem estat explicant de quan prenem una crema, sigui ara d'estiu o les d'hivern, sempre amb alguna cosa per sobre, perquè quan nosaltres fem la cullerada, uh-huh, ens obliga a mastegar. I aquest procés a nivell d'activació cerebral, d'alliberament d'enzims salivals, pancreàtics, és el que afavoreix una bona digestió.
2: Mm-hmm. Doncs escolta'm, la recomanació és que la gent allò deixi volar la seva creativitat, que doncs, segurament, si, jo sempre he pensat allò que si el producte és bo, no? El pots anar combinant, sí, i tenir en compte, doncs, això, el que comentaven del plat, del si, no?
3: Proteïna, hidrat, proteïna, verdura, greixos.
2: Exacte. Mm-hmm. I llavors deixar
3: gaudir.
2: Exacte. Molt bé, Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per les propostes. Gràcies també per haver-nos acompanyat durant tot aquest curs i esperem que també ho facis la temporada vinent.
3: I tant.
2: Que vagi molt bé.
3: Molt bon estiu.
2: Adéu-siau.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.

0: Arrenca l'últim espai sardana de la temporada 2025-2026. Una hora de sardanes, cobles, agenda, història i actualitat del món sardanista. Tradició i present, al mateix compàs.
1: I ho hem fet escoltant una de les sardanes que aquest diumenge passat, 14 de juny, vam poder ballar a l'aplec de la població veïna de Palau. D'en Carles Santiago i Roig és l'aplec de Palau Solità i Plegamans, que es va estrenar el seu 40è aplec de l'any 2019. L'hem gaudit amb una gravació en directe de les mateixes cobles que van actuar-hi diumenge, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Marinada.
0: Les sardanes d'aquest últim programa gairebé totes serviran per a complir peticions. Comencem amb la de l'amic de Vilablareig, l'Esteve Sureda i Freixes, que ens demana una obligada de tenora i que ens interpretarà la cobla Mongrins, d'en Ramon Vilà i Ferrer, Cardedeu festiu.

0: Esteve, tal com volies, Cardedeu festiu, sardana obligada de tenora d'en Ramon Vilà i Ferrer, amb la interpretació de la Cobla Montgrins. Salut, sardanes, i que passis un molt bon estiu, Esteve.
1: Tot seguit i casualitats de la vida. I ho diem perquè l'autor de la següent sardana és el mateix, en Ramon Vilà i Ferrer, i també perquè és obligada de tenora. Adeu, Genís, la qual ens la demana la Soledat Avellaneda per a dedicar-li a la Maria, a la Mercè, a la Montserrat Oliveres i a la Carmen Cabezos. Escoltem amb la Cobla Mediterrània aquesta sardana del 1950.

0: obligada de tenora i que ens ha ofert la Cobla Mediterrània. Bones vacances també per a tu, Soledat.
1: El 2002 es va estrenar la següent sardana, dedicada al 15è aniversari de l'agrupació sardanista tossenca d'en Josep Cassú i Serra, Petjades al vent. La sentirem amb la interpretació de la principal de la Bisbal.

0: Petjades al vent, sardana del mestre de Bordils, el gironès Josep Cassull Serra, amb la principal de la Bisbal.
1: I finalitzarem la primera part d'aquest últim programa de la temporada 2025-2026 amb la dedicatòria que vol fer la Montserrat Serra i Sors de Castellar del Vallès. El dimecres passat, 17 de juny, una persona molt important a la vida de la Montserrat va fer anys. I de qui parlem? Doncs de la seva germana Àngels. I per a ella, festa d'estiu, de l'Olivier Marquès i Nebot. És de l'any 2013 i va ser guanyadora del primer accèssit del Premi Popular de la Sardana de l'any. Direm també que el títol original d'aquesta sardana és 21 de juny a Besiers. Endavant amb la Copla Tres Vents.

Era Festa d'estiu, de l'Olivier Marquès i Nebot, amb la Cobla Tres Vents. Àngels, de part de la teva germana Montserrat i de nosaltres, per molts anys. Tot seguit, una pausa i a continuació, més Espai Sardana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La banda de música de l'Associació Musical Pau Casals celebrarà el seu tradicional concert d'estiu avui dissabte a les 8 del vespre al Parc de les Pioneres de Mollet del Vallès. L'actuació servirà per tancar aquest curs amb una mostra del treball realitzat pels músics. Al llarg de l'any el repertori serà ampli i variat amb peces que passen diferents estils musicals, des de pas dobles fins a bandes sonores de cinema i videojocs. El director de la formació, Quique Roca, Torn de la Creu, ha explicat que el concert serà un resum de tot el curs amb una selecció d'obres que reflecteixen la diversitat musical que han treballat durant aquests mesos. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i tindrà capacitat per prop de 70 vehicles, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Raül Broto és regidor de Projectes Urbans i Obra Pública a Mollet del Vallès.
1: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador, perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat, que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de Col·legis Nous, inclús a Campan Criquet, i per tant, doncs, això, una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
0: Amb la intenció de disposar d'aquest aparcament provisional a Can Filosa, des del consistori molletà confien en que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que resten a l'espera de la Comissió Territorial per iniciar les obres.

0: Sons d'Òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Aquest diumenge que ve, 21 de juny, se celebrarà el Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana unitària per aquest any és Petita Ofrena, que es va estrenar a Barcelona el 1966. El seu autor és el mestre Francesc Mas i Ros, del qual aquest any es commemora els 125 anys del seu naixement. Si aquest diumenge aneu a alguna ballada o aplec, segurament estarà inclosa en el seu repertori. Però ara la podreu gaudir a l'Espai Sardana amb la Copla Orquestra Meravella.

0: Petita ofrena, sardana unitària, escollida per a celebrar el Dia Universal de la Sardana 2026 del mestre Francesc Mas i Ros amb la Cobla Orquestra Meravella.
1: No hem fet un especial d'obligades de tenora. Senzillament és una altra casualitat. Escoltarem la tercera, perquè així ens ho ha demanat la Mercè Bastida, per a saludar les persones que estimen i ballen sardanes. Hem escollit Tarda de juny a la Gavarra, que es va estrenar a Cornellà de Llobregat l'any 1992 i que gaudirem amb un enregistrament de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I no ens hem oblidat de qui és l'autora, no. És la Montserrat Pujolai Jiménez, amb la que vam poder parlar fa 3 setmanes i vam felicitar personalment per la bona notícia que ens va donar a conèixer dies enrere amb un correu que ens va enviar i que ens va alegrar molt.
0: I que deia que el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament de les medalles d'honor de Barcelona per l'any 2026, una de les quals és per a la Montserrat i que es va aprovar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre. I des de l'Espai Sardana la volem felicitar per aconseguir aquesta medalla que tant es mereix. Recordem que la Montserrat va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi i la Distinció Guifré de Ripoll.
2: Hola, com estem? Aquí Ràdio Mollet, sóc Montserrat Pujolà i estic molt contenta de compartir l'estona que fan de sardanes. Ens fan uns programes molt eixerits i a mi m'agrada molt seguir-lo. Normalment no us escolto, moltes gràcies per la vostra feina i que els oients estiguin tan contents com ho estic jo quan us escolto. Un petó per tothom!

0: Fantàstica! Tarda de juny a la Gavarra, de l'estimada Montserrat Pujolà i Jiménez. I també fantàstica la interpretació de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
0: Aquests dies hi ha molta, molta activitat. Per tant, us direm les més properes i els aplecs. Dissabte, 20 de juny. Ballada Sabadell amb la Nova Vallès. A 11:45, l'Avinguda Lluís Companys. Al Parc del Tibidabo, a 11:45, acte central Dia Universal de la Sardana amb la Verga Jove. Ballada a 12:00, a Matadepera, a la plaça de Cal Valdiró, amb la principal del Llobregat. El 27è aplec de Campdevànol, a 5:00 i a 10:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, amb la ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. El 19è aplec a la plaça de l'1 d'octubre de Sant Llorenç d'Hortons, amb la Flama de Farners i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a 6:00 i a 10:45 de la nit. Ballada a Barcelona, a l'antiga fàbrica Fabra i Quats, a 6:45 amb la cobla Marinada. A la mateixa hora, ballada a Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca, amb la Juvenívola de Sabadell. El 50è aplec a l'ermita de la Mare de Déu de la Riera a les Borges del Camp, a 6:45 i a 11:00, amb la Reu Jove. El 40è aplec de nit al pati del Cafè Nou de Mataró, a 7:00, amb les coples Lluïsos, la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge 21 de juny. El 44è aplec del Prat de Llobregat, al pati del Centre Artesà, a 11:00 amb la principal del Llobregat i Ciutat de Cornellà. A Sabadell, el 63è aplec, al Parc de Can Gambús, a 11:00 i a 5:15, amb les coples Juvenívola de Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Ballada a 11:45 a la plaça de la Sagrada Família, amb la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ballada amb la Ciutat de Terrassa a 11:45 a la Font de l'Alzina de Santa Coloma de Gramenet. La cobla contemporània farà una ballada a Terrassa a 12:45 al carrer Major de Sant Pere. El 80è aplec de Taradell a 4:45 amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Genisenca i Lluïsos, al Pujoló. A 8:00, audició a Llinars del Vallès, a la plaça de Santa Maria, amb la principal del Llobregat. Dilluns 22 de juny, ballada a 7:00 a Montcada i Reixac, a la plaça de Nicaragua, al barri de Can Sant Joan, amb la Nova Vallès. Dimarts 23 de juny, pel que fa a les ballades de la Revetlla de Sant Joan i Sant Joan, us convidem a consultar l'agenda de Som Sardana. Dissabte 27 de juny, us direm que la població veïna de Martorelles tindrà lloc la 42a Revetlla de Sant Pere amb la cobla contemporània a la Masia de Carrancà, en cas de mal temps a la vinya, a 7:00 de la tarda.
2: Després d'escoltar la informació que us ha preparat la Marina, i com que aquest proper diumenge donarem la benvinguda a l'estiu, si bé fa dies que sembla que ja el tenim aquí, escoltarem d'en Josep Chamorro i Ramos, conegut com a Pitu Chamorro, intèrpret de tenora i compositor, 35 estius. Estrenada el 2005, la cobla La Flama de Farners la interpreta.

0: La flama de Farners amb l'alegre i maca sardana d'en Pitu, Chamorro i Ramos, 35 estius.
1: Doncs bé, família, aquesta sardana que escoltareu és l'última de la temporada 2025-2026. Però això no vol dir que no hi haurà sardanes cada divendres i dissabte, des del proper 26 de juny i fins al 31 de juliol, a les mateixes hores. És a dir, connecteu-vos al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, i aquí estarem. Dir també que com aquest proper dimarts és la revetlla de Sant Joan i estem a Ràdio Mollet, què menys que escoltar una sardana ben indicada per aquesta data i dedicada a la nostra població. És la revetlla de Mollet, d'en Miquel Tudela i Benavent, i que ens oferirà la Jovenívola de Sabadell.
0: Però abans d'escoltar-la, direm que la dedicarem a l'amiga Maria Company, perquè aquest dilluns, dia 22, és el seu aniversari. Maria, moltes felicitats, i també per a les teves amigues, per a nosaltres, i per a tothom que truca, i la gent que no ho fa, però ens escolta, tal com demanes. Gaudim de la revetlla de Mollet.

0: Alegre composició d'en Miquel Tudela i Benavent, de l'any 1977, amb la Jovenívola de Sabadell, la Revetlla de Mollet. Moltes gràcies per estar tots junts a aquesta plaça imaginària, on gaudim de les sardanes, que és l'Espai Sardana. Una abraçada i passeu-vos-ho bé amb aquesta magnífica música i dansa.
1: Salut,
0: sardanes, i seguim!

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Hola, molt bon dia, senyores i senyors. Un dimecres més estem amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us acompanyem, com que és l'últim dia de la temporada, quasi tota la companyia, vaja. La Carme Canaletes.
1: Hola, bon dia.
0: La Magda Parramon.
2: Bon dia a tothom.
0: La Dolors Andrés.
3: Bon dia.
0: La Vicent Rodríguez.
4: Bon dia.
0: El Joan Albertí.
5: Bon dia.
0: I el Josep Del Pino, que sóc jo. I, com sempre, al control, el Sergi Guardeño. Molt bon dia a tothom, i al Sergi també. Dir-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Centre Cívic Sant Jordi o trucar al telèfon 935 70 60 66 i ella us informarà. Si voleu intervenir en directe durant el transcurs del programa, podeu trucar al telèfon de l'emissora al 935 70 68 66. I ara, abans de començar amb els temes d'avui, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana.
6: Dia 17. De 3 i quart a 5 i quart, taller rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, Centre Cívic de Can Borrell. Contingut, sessió per aprofundir en la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, en les inscripcions presencials als centres cívics de dilluns a divendres, en línia a l'enllaç que és de l'Ajuntament. Dia 19, consultar horaris. Festa del barri de Lourdes, vetllada de Sant Joan, Associació de Veïns del Barri de Lourdes. Dia 19, a les 17:30, a les 5 i mitja. Discoteca per a petits i grans, amb el disjòquei Alex Fertri. Centre Cívic de Camp Pantiquet és gratuït. Dia 19, a les 22 hores, festa final de curs Primavera Jove 2026, part de les pruneres, la disjòquei Beverly Hills i Pepe Song faran vibrar l'ambient amb sessions carregades de sons.
7: El seguim amb el dia 20, a les 7 de la tarda, prevetllada del barri de Santa Rosa, carrer Sant Francesc, entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Ball, és un ball de country, un sopar també de germanor, repartiment de coques i cava. També el mateix dia 20, de 9 a 2, al mercadet de segona mà. Això serà la Rambla de la Unió, Associació Social del Rastrell d'Aturats de Mollet. Més coses pel dia 20, a les 8 de la tarda, concert d'estiu a càrrec de l'Associació Musical Pau Casals, Parc de les Pruneres. I el dia 21, a les 5:30, Ball de la Gent Gran, al Mercat Vell, Associació Gran Espai Sant Jordi.
8: Seguim amb el dia 23, a les 18:30, Ball de Sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell, plaça Catalunya. I el dia 23 també, a les 19:15, Cercavilla, amb la Cobla Gegantera, als Castells de Mollet, al Club Muntanyenc, per rebre la Flama del Canigó, Sant Joan 2026. Des de la Rambla Nova, a l'alçada de la Via de Ronda, i a les 20:15, arribada de la Flama del Canigó, allà mateix, a la plaça Catalunya. També el dia 23, a les 21 hores, vetllada de Sant Joan a l'estació del Nord, allà davant de l'Escola de Sant Jordi. Ho patrocina l'Associació de Veïns de l'estació del Nord. Dia 23, 21:30, sopar popular, Sant Joan 2026, part de Cal Estrada. Sopar popular, porta el sopar, la taula i la cadira, i així t'uneixes a la festa.
9: Dia 23, a les 22:30, ball de vetllada amb el duo d'Ava. Pista exterior, pavelló municipal d'esport, Riera Seca, gratuït. Aforament limitat, servei de bar. Dia 23, a les 22:30, encesa de la foguera amb ball de diables de Mollet del Parc de Cal Estrada. Dia 23, a les 23 hores, vetllada amb el DJ Arnau Raya i DJ Ladi Viking, Parc de Cal Estrada. Focs artificials, servei de bar, Mollet amb Cuba, cafès i mojitos. Els beneficis obtinguts aniran destinats al projecte de cooperació amb Cuba, Colla dels Morats. Dia 24, a les 17:30, Ball de la Gent Gran, Espai Sant Jordi, Associació de la Gent Gran, de l'Espai Sant Jordi. I fins aquí l'agenda, i ara us volem recordar que ara a l'estiu tenim els tallers per la gent gran, estiu 2026, que hi haurà moltes coses. Hi haurà habilitats personals, expressió, humanitats, etc, etc. Bueno, salut i creixement personal, bueno, i fins aquí. Apunteu-se, que l'estiu és molt llarg, fa molta calor, i després fa molta mandra sortir de casa, vale? I animeu-se, que encara de tant en tant tenim que sortir.
7: On es tenen que apuntar? Aquí, el Lladoner?
9: El Lladoner, com sempre, clar.
7: Vale.
9: Ara us posem a la Fórmula Quinta, Eva Maria se fue, i de seguida tornem amb vosaltres.
7: Molt bé.

0: deia l'Eva Maria.
1: Ara que l'Eva Maria ens ha deixat...
0: Sí, vaja, hombre.
1: Vale. Enganxarà aquí...
0: El Joan.
1: El Joan.
0: A veure si canta la cançó d'Eva Maria.
2: No, corríeu molt.
0: No? Va, Eva Maria se fue buscando el sol en la playa. Va, anem tots a la platja.
2: Vinga. Bé, es veu que ja estem tots preparats per anar-nos a la platja.
0: Sí, sí,
2: perquè...
0: sí.
2: Aquest ja és l'últim programa de la temporada.
0: Sí, sí, sí.
2: Per això estem tots aquí.
0: Sí, per
2: fer una mica de safareig.
0: Per això fem una mica de...
2: una mica de safareig i despedint-se hasta que tornem al setembre.
0: Exacte.
2: Perquè pensem tornar, és una amenaça.
0: Sí, ens sentim molt, però tornarem. Tornarem a que ens sentiu les xerrades que fem. I penseu una miqueta... com ho fèiem llavonses amb els 600 que hi cabíem?
3: Sí,
0: 4, vale.
3: 4 o 6.
2: Perdona, 12 en un dos cavalls havíem caigut.
0: No, no, i els 600 era tela, vale? Amb el matalàs inflat que sortíem de casa, que sortia a part per la finestra, perquè ja no hi cabia res més, no?
3: No, perquè portàvem vaca. Si t'anaves de viatge, portaves les maletes a dalt de la vaca.
2: Sí. Això és com aquell que diu que anava un, trobo que fent autostop, que estava allà amb una vaca fent autostop, es para i diu, escolti, vostè el porto, però diu, llega la paratxoc de darrere i tu tranquil. I arrenca, bum, bum, bum. Diu, escolti, que la vaca, tira, tira, tira. Escolti, però el xofer, escolti, però vostè vol dir, tira, tira. Escolti, és que la vaca ja va traient la llengua. Diu, per quin costat el treu? Diu, per l'esquerra. Diu, posa acelera que et vol avançar.
0: Que dolent. Quin xiste més dolent, Joan.
2: M'has provocat amb els 600.
3: Home, la Magda deia 4. Jo he anat amb uns 600, 8
0: sí,
3: persones.
2: Amb un dos cavalls ja m'hi he anat 12.
3: 12 no, però 6 persones.
0: A Santadets a la falda de qui sigués.
2: A veure, eren bons amics tots plegats.
0: Tots. I les mans tocàvem. Les mans tocàvem, aplaudíem.
2: I s'havia de xiular.
3: I no portaven cinturó.
0: No.
2: És això del cinturó. El cinturó és el dels pantalons perquè no et caigués.
3: No portava cinturó, imagina't si ha canviat.
2: I vam sobreviure, eh?
4: Sí, ara ho has dit, i vam sobreviure.
3: Sí, però, bueno, gràcies.
2: A veure, algú es va quedar pel camí, eh? Que tots recordem la nostra època d'adolescència i primera joventut, que alguna mica es
3: feia... Gràcies al cinturó, que en principi feia por, perquè pensava, si tens un accident,
4: com
3: no surts? Perquè jo vaig conèixer una persona que es va quedar just perquè no va poder sortir. Va caure per un terraplè, la dona va sortir i ell no.
0: Perquè se li va callar.
3: Això és un tant per cent petit, perquè el cinturó va salvar moltes.
2: No, i ara és diferent, ja està dissenyat que si hi ha una gran patacada, després de retindre't, es deixi anar sol. Evita que xoquis. Primer et retén. I en quan es torna a relaxar les tensions, perquè ja es tornes enrere...
4: Sobra.
3: Bueno, suposant que s'obre.
2: Els moderns, els actuals, el cotxe de fa 20 anys segueix funcionant d'aquella manera.
0: O de 10 anys també. De 10 anys també.
4: Perquè que tinc jo no.
0: Hi havia molta gent que es quedava amb els cinturons segant el coll, eh? Va haver molts accidents.
2: Has d'haver d'haver compte que has de poder-lo baixar perquè el cinturó et quedi... Abans tots anaven fixes, ara tots els cotxes, ja fa molts anys que els cotxes, pots baixar el cinturó, hi ha gent que no els baixa, tal com ve de fàbrica, surt i dius, vaja, toques aquest botonet i baixa, i te'l posa a la teva alçada perquè no et segui el coll.
4: A mi em molesta i me l'haig d'estirar fins aquí perquè em molesta el que tinc del cotxe. A mi també,
0: No ho sé,
4: però jo faig així.
2: On t'ha collat el cinturó, no, l'estructura del cotxe que és entre les dues portes, normalment, però on te surt el cinturó, a sobre o a sota hi ha un botonet, l'apretes i baixa.
4: Té d'anys, el cotxe ja té anys.
0: No parleu de botonets de cinturó, sinó de què feu a l'estiu i que fem a l'estiu.
4: Què fem?
0: Vull dir, encara que siguem grans...
4: El que ens deixen fer!
0: Bueno,
2: tornàvem tots a pilars dintre el cotxe, picant de mans i xiulant.
3: Imagina, doncs malament. I qui conduïa, llavors?
2: Era l'únic que estava allà de picar amb les mans el que conduïa, però els altres picant de mans i xiulant.
1: Jo aquest any aniré per les terres del Quijote.
4: Castella.
3: La meseta.
1: A veure vi i menjar embotits.
4: Molt bé.
1: A veure si m'engreixo una mica.
0: Molt sano és, eh? Diuen que els embotits són molt dolents, eh? Però hi ha alguna cosa bo?
1: No.
4: Tot ens fa mal, ara. Tot ens fa mal.
2: A veure, els embotits són molt dolents. No te'ls mengis i porta el que nosaltres ja ens desfarem d'això dolent.
1: Sí, bueno, sempre s'ha dit que del Guadalajara gorrino s'aprofitava tot. Tot és bo.
2: I que del gorrino nos gusten hasta los andares.
5: Sí.
1: Pensa que la mantega del gorrino, que abans deien que era dolenta, ara resulta que no, que és bona.
3: És bona. Sí, bueno, com tantes coses que abans ens deien que no, i ara que sí.
2: Els Òscars s'han donat que són bons.
4: Són bons, són bons, i tant.
1: Al final el que feia l'àvia és el que és bo.
4: Sí, això,
5: això. És bo, sí.
0: Sobretot quan el matava i senties els crits del porc des de l'altra punta, i a mi em matava sentir-se, em posava malalta.
1: És una cosa digna de veure,
0: per això. Sí, digna de sentir.
2: S'havia intentat matar-lo de riure, però no es moria mai.
3: Jo no n'he vist mai matar directament, no. Matava gallines i pollastres i conills, sí, que em feia molta pena, perquè era típic a les cases, qui no venia quan jo era petita.
2: Estava bé que te'l menjaves després.
3: Sí, però a mi em feia molta pena, perquè veies els pollets quan eren petits, que jo a casa n'havíem tingut, i després quan es feien grans que l'àvia els matava...
0: Sí, que els havies alimentat, no?
4: Sí, sí, sí.
0: A mi la meva mare agafava el conill, li donava clac, així de cop, i el conill ja estava a l'altre barri.
4: Ràpid.
0: Vale? No, ràpid. Però després, quan sortia a la cassola, estava bo.
4: Estava boníssim. Boníssim estava.
2: Bueno, i què tal si parlem de les vacances que venen i no de les que feien fa 40 anys?
0: Bueno, i per què no? Perquè per nosaltres tenim records, no?
4: Ja, el que passa que ara el que mirem és una amanideta.
0: Sí.
4: I ojo, no em passis amb els gelats.
3: Sí, bueno, però si posen un plat d'or...
4: No t'engreixis.
2: Un bon conill estofat, també.
3: Sí, un arròs.
2: La setmana que ve ja
0: farem dieta.
3: Avui ja n'hem començat, per això, la dieta, eh? Després de fer un esmorzar suculento.
2: Sí, avui la dieta ja l'hem destrossada per tota la setmana.

0: directo al grano.
1: Home, bueno,
0: hi ha una cosa que es diu amor, també.
2: Sí, sí, tant, sí. i tant. Però i d'altres coses també.
3: L'amor és ciego, diuen.
0: Sí, però llavors no et tapen la cara, carinyo. Si és ciego, no et tapen la cara, com diu la Maca.
1: Depèn, perquè hi ha gent que millor veu a l'obscuritat, també.
3: Sí, també, això. No, el tacte.
1: El tacte és el millor, sí.
0: També el que dintre.
3: Sí, també, com sigui la persona.
0: La cosa ja s'està,
4: Cuidado, que s'està escalfant i encara no hem sortit al sol,
1: Però aquesta dona, quan parla de lo de dintre, què és? De lo de dintre de la roba?
3: No, vol dir del
2: cor, del cor.
3: L'espiritualitat.
1: No, perquè a vegades hi ha coses que s'entenen malament.
0: És que els homes no teniu gaire clar, això.
1: Sí. Bueno, és que...
2: No, ell parla perquè està molt prim i
0: clar,
2: el que vol és menjar molt aquest estiu per engreixar-se.
0: Per això se'n va a les Castilles.
3: Per això se'n va allà, als embotits. A veure si portes alguna cosa perquè ho provem.
2: Sí, de la Manxa.
1: Encara que sigui una cepa d'aquestes d'una vinya.
0: No, home, no. Porta un embotit suculento.
4: Un bé sencer que ja tenen molts bons béns.
1: I si es fa malament pel camí?
4: No et preocupis que no sobrarà
1: la calor.
2: Tu el fiques a la nevera i ja està. El bé ja sortirà cridant.
1: Home, no voldràs que vingui des d'allà per mi una nevera.
0: T'emportes una nevereta d'aquelles, el talles a trossets, el congeles i ja ens faràs arribar un tros.
1: Si porto el ganivet pel camí...
2: Ja t'aniràs
3: menjant, no?
0: Cadascú...
1: I tu on aniràs?
2: Jo em quedo aquí.
1: Et quedes aquí, molt bé.
2: Sí, perquè pels animals que tenim i perquè... Després de les vacances, al mes de setembre, sí que aniré a França, on és la meva filla. Però, de moment, ara em quedaré aquí. Aniré seguint les festes de Mollet, clar que sí, és molt important.
3: Jo també m'agrada. Jo me'n vaig al juliol de càmping, però a l'agost haig d'estar aquí.
2: Clar,
3: que cada vegada em costa més sortir, per la festa major, perquè fa calor.
2: Bé,
3: i el concert de la Meravella és molt maco, però a aquella hora,
2: sort
3: que ho tinc a la vora, però... Has de fer cua.
2: Jo fa 3 en aquest serà el tercer any. Sempre m'ha agradat molt la Meravella.
3: Jo fa 25 o 30 anys.
2: Però no, jo no. Jo segueixo ara. Però que m'agrada moltíssim i no m'ho vull perdre. Però a veure si trobo entrades. Perquè te'n recordes?
0: Tens que espavilar-te quan surtin.
3: El primer dia allà a fer cua.
2: Sempre, la Dolors ens veiem.
3: L'any passat ja vaig fallar jo. Però sort, que tinc... una mica d'influència.
0: Clar, mira,
1: ja està. Sí.
3: Home,
0: me callo, el amiguismo, després parlem amb els gobiernos.
3: Vaig pensar...
4: Sí, la dava a dir massa grossa.
3: No, però jo, mira, hagués dit, si no vaig, no vaig. Algun dia ha de ser el primer que no aniré. Però de moment...
0: No, però tu...
3: Però va plovia, em sembla que plovia aquella tarda.
0: L'any passat?
3: Sí, o jo
0: no, l'any passat no va ploure.
2: El que passa que es va omplir molt.
3: Es va omplir molt.
2: I a més que agafaven les entrades des de casa a l'ordenador.
3: Sí, això també. Sí.
2: I després, quan vam arribar nosaltres, no tenien de les que volíem. Però jo sí que vaig trobar.
3: No, doncs jo no em vaig agafar cap. I després me'n van donar de 4, 2 per un puesto i 2 per un altre.
0: Era complicat, per això. Era complicat perquè jo vaig entrar per buscar a la Belló, que feien també concerts.
2: Sí, vaig anar, i et vaig veure.
0: I també va ser complicat perquè no podies entrar, t'agafava, si volies 3, no et deixava, només 2, després 2.
3: Sí.
0: Però bueno, amb temps, si ho
2: al final,
0: temps...
2: Si vas de les primeres, i com la cua, hi ha una cua que és la que estan els joves i tot, i després, a certa hora, quan obren, ens posen a les persones grans amb una altra cua i arribem pel Mercat Vell.
3: Llavors ja diuen els grans cap aquí i els joves per les samarretes.
2: I vam arribar, jo vaig poder... Aquest any passat sí que vaig agafar entrades, però l'altre any, el primer any, no vaig poder, de la Belló no vaig poder.
1: I aquest any què faran?
2: No ho sabem encara.
0: L'Ajuntament no passi el programa de festes, no ho sabem.
3: Teatre, faran algun teatre?
2: I la Meravella
3: no sempre
2: ve. Sempre ve l'Orquestra Meravella.
0: L'any passat van fer va sortir un concert que van fer allà a la pista de... a la pista de hockey, sí, de la Oreja de Van Gogh.
1: Ah, està bé, sí.
0: Que va ser superxulo, no eren, sí, ells, eh?
3: No eren ells.

0: eren ells.
1: Sí.
0: Ah,
1: sí.
0: No eren ells, però superxulo, eh? Molt bé. Sí. Música superactual, bueno, de l'Oreja de Van Gogh, les cançons, però ho van fer molt bé.
1: Sí.
0: I la veritat
1: jo vaig llegir-ho, però no vaig...
0: Sí, jo vaig poder anar-hi.
1: La meva amiga sí que va voler... Tenia les entrades, però no... L'entrada, però no va poder. No sé què va passar.
0: No, perquè estava
1: molt ple i diu, jo no he pogut estar, perquè al final no sé què passava, i diu, m'he anat a casa, diu, perquè no he pogut veure-la.
0: Bueno, perquè després, és que està la guai de quan les posen, de les
1: cimeres. Sí, clar.
2: Saps què passa? Que són molts, ja Muller cada vegada creix més.
1: Clar, sí.
2: I els llocs on t'ho fan... Tindrem són els mateixos.
3: Tindrem de llançar uns quants al riu.
4: Sí. No, a quin riu?
2: A quin riu? Sí, bueno.
3: El que teniu.
5: Com a molt els hi farem un nyanyo per quan toquin a les pedres de terra, però no hi ha prou aigua per ofegar-nos. Bueno, sortiran.
0: Que dolents
3: que i la gent que va a la platja, que es cuidi molt, que es posi crema...
2: Sí.
3: I que portin ulleres de sol.
1: Clar que sí.
3: I que es cuidin una mica... de no estar al migdia tirats allà a la sorra.
0: No, això és...
4: Quan caig, cremant-se. El Benito, no?
3: Que és molt dolent per la pell.
2: Sí, és dolent.
0: Mires a mi.
1: I que beguin molta aigua.
0: És que jo soc de raça gitana, ja em toca el sol.
5: Que no es tirin al riu per beure molta aigua, que després igual en beuen massa d'aigua.
3: Sí, millor que beguin de l'ampolla... I quan surtin de la platja, pues una cerveseta.
2: Home, no cal sortir gaire de la platja.
4: Amb uns berberechos,
3: sí,
4: no?
3: Sí, unes
5: patates braves.
4: I ja demanar,
0: pues una paella.
4: Demanar
0: una paella.
5: I repostaria de postre. I quasi haurem dinat.
1: Sí.
4: Exacte.
2: Home, els merenderos que hi han són macos, eh? Almenys, on vaig jo, hi han, almenys amb aquell tros de platja... N'hi ha 4 o 5.
0: Ja.
2: I o dinem allà o dinem al càmping, sí. Però jo prefereixo dinar allà a la platja.
3: Però aquest
2: platja,
3: temps que fa calor,
5: que aneu a la platja.
3: Agrada més uns musclos.
4: És igual, el que sigui.
5: Sou molt blanqueta, amb tot unes cremades del sol.
0: També, tot està bo, l'estiu. Qualsevol cosa, un gazpacho ben fresquet.
1: Això més.
0: I després una musclada, com diu el José.
3: La marinera.
0: I un arròs. Tu vas amb un puesto d'aquests, un merendero, i menges un arròs ben fet,
2: ben fet.
0: A Santa Cristina de Blanes i entre Lloret. Santa Cristina
1: és
0: i Sant Francesc, que ja no Daro, no, Santa Cristina i Sant Francesc, hi ha dos cales entre mig de Blanes i Lloret. Hi ha dos cales precioses, hi ha dos merenderos, ja suposo que són, no?
3: A mi el merendero...
0: Feien unes paelles brutals.
3: Però a mi el merendero no m'agrada massa, perquè com que sempre a la platja fa una mica de vent, al final menges arròs i sorra.
0: Home, no, que està apartat, que no està al costat mateix.
5: A la platja menges arròs amb sorra i a la muntanya menges arròs amb formigues.
3: Clar, està bé.
0: Bueno, que passeu, bon estiu.
5: Colla, que el Sergi està fent senyals de fumfarrato, eh?
3: Que passeu molt bon estiu i no es cremeu, eh?
5: I cuidado amb la calor.
4: Primer fem la despedida.
5: Vinga, sí. A veure... Com veieu, ja estem arribant al final, se'ns està acabant el temps i hem arribat al final del nostre programa. Només us volíem recordar que podeu escoltar-nos cada dimecres, a partir d'ara no, a partir de setembre que tornarem.
0: Que tornarem.
5: Cada dimecres a 12:15 fins a 1:00 i en directe, i després els dissabtes en redifusió i per internet sempre que vulgueu, perquè... Allà està internet.
0: Si us agradem força, doncs...
5: Si us agradem molt, envieu-nos cartes a la ràdio. Que fa il·lusió rebre carta i en lo bons que som.
4: Molt bon estiu per tothom i a tots us esperem aquí al setembre.
5: I cuideu-vos del sol i dels cops de calor.
2: Bones vacances per tots.
1: Cuideu-vos.
5: Bones vacances.
1: Adéu.

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. L'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha organitzat per avui dissabte la Pedra Vella de Sant Joan. Les activitats s'iniciaran a les 7 d'aquesta tarda amb una ballada de country seguida del sopar de germanor i actuacions musicals i animació fins la 1 de la matinada. De la Pedra Vella del barri de Santa Rosa n'ha fet 5 cèntims la presidenta de l'entitat veïnal, Teresa Prades.
1: Comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic, llavors ens val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda ens l'ha de comprar nosaltres. I llavors hi haurà doncs, les coques, no? Que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: La Pedra Vella del barri de Santa Rosa es farà al carrer Sant Francesc, en el tram comprès entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Els organitzadors esperen una participació aproximada de 250 persones. I seguim parlant de Sant Joan, i és que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert un any més restriccions en l'ús de material pirotècnic amb motiu de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. La mesura anunciada per les xarxes socials del consistori té com a objectiu reforça la seguretat, prevenir incendis i reduir les molèsties que els petards poden ocasionar a col·lectius sensibles i als animals de companyia. Només es permetrà llançar petards en uns horaris concrets. La vigília de Sant Joan el 23 de juny es podran utilitzar articles pirotècnics entre les 6 de la tarda i les 3 de la matinada del dia següent. Pel que fa a la revetlla de Sant Pere el 28 de juny, els petards només es podran fer servir entre les 6 de la tarda i la mitjanit.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasa...
2: Moments d'òpera.
4: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on la música pop brilla amb llum pròpia. Avui viatgem a un univers que el podríem definir com estranyament magnètic, sensual i canviant. Un lloc on el pop es barreja amb textures experimentals i emocions portades fins a l'extrem. Avui repassarem Desire I Want to Turn Into You, el disc amb què la cantant Caroline Polachek ha acabat de consolidar-se com una de les artistes més singulars i fascinants del pop contemporani. Amb aquest àlbum, Caroline Polachek no només juga amb els límits del pop, sinó que els va transformant constantment. Hi trobem influències del folk, de l'electrònica, del trip-hop, de la música celta o fins i tot del flamenc. Avui, a Calidoscòpia, ens endinsem en aquest paisatge ple de desig, metamorfosi i moltes contradiccions per descobrir per què Desire I Want to Turn Into You és una de les experiències pop més especials dels últims anys. Comencem aquest capítol dedicat a l'univers hipnòtic de Caroline Polachek. Abans d'entrar en matèria en aquest univers tan particular, posem una mica de context i parlem de qui és l'artista que hi ha darrere d'aquest disc tan fascinant. Caroline Polachek és una cantant, compositora i productora nord-americana nascuda a la ciutat de Nova York i és reconeguda per haver construït una de les propostes més originals i difícils de classificar del pop actual. Des de petita va créixer envoltada d'art i música i poc després va començar a experimentar amb la composició i les harmonies vocals. Tot i això, els seus inicis dins la indústria musical no van arribar de la manera convencional d'una estrella pop. A mitjans dels anys 2000 va formar el duet Chairlift juntament amb Patrick Wimberly, un projecte d'indie pop electrònic que es va donar a conèixer gràcies a la cançó Bruises, utilitzada en un anunci d'iPod d'Apple i que es va convertir ràpidament en un petit fenomen viral. Amb Chairlift, Caroline Polachek va començar a destacar per una sensibilitat molt especial a l'hora de combinar melodies amb produccions més experimentals i amb aquesta veu absolutament única. El grup va publicar diversos discos molt ben rebuts per la crítica com Does You Inspire You o Something i es va convertir en una peça important de l'escena indie i alternativa de finals dels 2000 i principis dels 2010. Paral·lelament, Polachek també va començar a treballar com a compositora i col·laboradora per a altres artistes. Durant aquests anys ha escrit cançons per noms molt reconeguts com Beyoncé, Charlie XCX o Travis Scott, demostrant d'aquesta manera una enorme capacitat per moure's entre el pop més comercial i les propostes més avantguardistes. L'any 2019, i després de posar punt i final a Chairlift l'any 2016, va arribar al gran punt d'inflexió amb Punk, el seu primer disc, publicat sota el seu propi nom, on va començar a construir aquest univers tan emocional, teatral i futurista que avui la defineix. Però és amb Desire I Want to Turn Into You, publicat el 2023, que Caroline Polachek acaba de consolidar-se com una de les artistes més innovadores i influents del pop contemporani. Un àlbum intens, excessiu i ple de contrastos on cada cançó sembla transformar-se constantment. I ara sí, obrim les portes d'aquest univers tan magnètic amb la cançó que dona inici al disc i que funciona gairebé com una declaració d'intencions. Això és Welcome to My Island.

Welcome to My Island és exactament això, la porta d'entrada al món de Caroline Polachek. Un inici explosiu amb ganes de menjar-se el món que barreja pop futurista, guitarres vuitanteres i una interpretació vocal absolutament desfermada. La peça té una història curiosa i és que va començar a prendre forma durant les sessions del seu anterior treball, el de Punk, però van evolucionant durant els anys fins a convertir-se en aquesta explosió d'energia que finalment obre el disc. La nostra artista l'ha descrit com una de les seves composicions més atrevides i en una mena d'exercici de llibertat creativa en què es permet exagerar, jugar i portar les seves idees al límit. I després d'aquesta benvinguda exuberant, arriba una de les peces que millor va anticipar l'univers de Desire I Want to Turn Into You. Publicada gairebé 2 anys abans de la sortida del disc, Bunny is a Rider es va convertir ràpidament en una de les cançons més celebrades de Caroline Polachek. Si Welcome to My Island ens obria les portes del món de Polachek, Bunny is a Rider ens presenta un personatge que es resisteix a ser definit, atrapat o interpretat. Un primer exemple de com el desig, en aquest disc, està també relacionat amb el moviment, la fugida i la transformació constant.

Acabem d'escoltar Bunny is a Rider, una de les cançons més enigmàtiques i magnètiques de tot aquest disc. Va ser publicada com a senzill l'any 2021, molt abans de que sortís aquest projecte, i va ser la primera pista que va permetre intuir cap a on evolucionaria el seu univers sonor després de Bang. D'entrada, el títol ja planteja un petit enigma. Qui és Bunny i què significa exactament que sigui a Rider? L'estatunidenc ha suggerit que la cançó gira al voltant de la idea de ser inestable. Bunny és un personatge que ningú no pot localitzar, algú que no respon als missatges, que desapareix dels mapes i que rebutja qualsevol intent de ser posseït o definit. La producció, creada juntament amb el productor britànic Danny Earhart, evita qualsevol estructura excessivament convencional. El ritme sembla avançar com a batzegades, com si la cançó canviés de direcció cada pocs compassos. És una idea molt contemporània, especialment en una època marcada per la hiperconnexió i l'exposició constant que vivim avui en dia. En un món on sembla que tothom ha d'estar disponible, localitzable i explicable, Bunny representa exactament tot el contrari. Amb aquesta combinació de misteri, experimentació i ganxo pop, Bunny is a Rider es converteix en una de les peces clau del primer tram de l'àlbum, just abans que el viatge continuï cap a un paisatge més diferent amb la següent cançó, Sunset.

deixa de ser una persecució impossible per convertir-se en una experiència compartida. Des del primer moment, veiem com Sunset destaca per la seva instrumentació. Les guitarres acústiques i els ritmes més aflamencats aporten una sonoritat poc habitual dins del pop anglosaxó contemporani que ella ens porta de costum. La Caroline ha explicat en diverses ocasions la seva fascinació per les músiques tradicionals de diferents parts del món. I aquí, aquesta curiositat es tradueix en una cançó que incorpora influències més ibèriques sense caure en la simple imitació o en l'exotisme superficial. Dins de l'arquitectura de tot el disc, Sunset ocupa una posició estratègica. Després de dues cançons carregades d'atenció i d'energia nerviosa, aquesta cançó ofereix un moment de llum sense abandonar les grans preguntes emocionals que articulen el disc.

Acabem d'escoltar Blood and Butter. I si fins ara Desire, I Want to Turn Into You havia anat mostrant diferents cares del desig, aquí entrem en un terreny molt més íntim i en una de les peces més fascinants, on de sobte ens trobem una gaita irlandesa que la mateixa cantant ha decidit incloure. Podria semblar extravagant o fins

fins i tot absurda dins d'una cançó pop contemporània, però precisament aquí hi ha una de les grans virtuts de Polacek. Ella pertany a una generació que està fent el moviment contrari al que es definiria com a pop mainstream i recupera la complexitat, el detall i la sorpresa sense renunciar a la melodia. De fet, hi ha gent que la situa dins el mateix calaix d'artistes com Charlie XCX o la gran Björk. El següent tema, titulat Pretty Impossible, torna a obrir una mica més la porta cap a un altre tipus d'emoció. Ta-da!

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La banda de música de l'Associació Musical Pau Casals celebrarà el seu tradicional concert d'estiu avui dissabte a les 8 del vespre al Parc de les Pruneres de Mollet del Vallès. L'actuació servirà per tancar aquest curs amb una mostra del treball realitzat pels músics. Al llarg de l'any el repertori serà ampli i variat amb peces que passen diferents estils musicals, des de pas dobles fins a bandes sonores de cinema i videojocs. El director de la formació, Quique Roca, Torn de la Creu, ha explicat que el concert serà un resum de tot el curs amb una selecció d'obres que reflecteixen la diversitat musical que han treballat durant aquests mesos. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i tindrà capacitat per prop de 70 vehicles, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Raül Broto és regidor de Projectes Urbans i Obra Pública a Mollet del Vallès.
1: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador, perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat, que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de Col·legis Nous, inclús a Campan Criquet, i per tant, doncs, això, una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
0: Amb la intenció de disposar d'aquest aparcament provisional a Can Filosa, des del consistori molletà confien en que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que resten a l'espera de la Comissió Territorial per iniciar les obres.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Seguim el nostre viatge dins de Desire, I Want to Turn Into You, el quart àlbum d'estudi de Caroline Polachek, publicat l'any 2023. És un disc que ja hem vist que no entén el pop com una línia recta, sinó com un viatge ple de girs, canvis d'humor i petits universos dins d'un mateix univers. Caroline Polachek és una de les figures més singulars del pop alternatiu actualment. Va començar la seva trajectòria com a membre del grup Cheerlift i des de la seva carrera en solitari s'ha consolidat com un artista que no té por d'experimentar i redefinir la música. La seva música combina pop, electrònica, influències de diferents tradicions musicals i una manera de cantar molt característica que juga constantment amb els límits de la veu. A més, s'ha convertit en una referència per a una nova generació d'artistes que busquen portar el pop més enllà de les fórmules habituals. També ha col·laborat i compartit espai creatiu amb noms molt destacats de l'escena actual i s'ha guanyat un lloc molt respectat dins de la música contemporània. Després d'haver passat per Pretty Impossible, que ens deixava en aquest punt tan delicat i emocional, el disc fa un altre gir interessant amb el tema Crude Drawing of an Angel. És una cançó que ens porta cap a un espai més eteri, més contemplatiu, com si el disc s'aturés un moment per mirar cap amunt.

És una cançó que sembla més una escena que no pas una narració clara. Tot és una mica borrós, com si miréssim un record o una pintura feta amb alçada, i d'aquí el títol, un dibuix cru d'un àngel. Després de tantes cançons amb energia, tensió o intensitat emocional, aquí el disc es permet respirar, però amb una mena de suspens que hi flota. Polacek no deixa que ens hi quedem en cap estat massa estona, i quan sembla que el disc s'ha calmat, torna a obrir una altra porta. I precisament des d'aquest espai més fantasmagòric entrem ara en I Believe, una de les peces més emocionals i potser més espirituals de tot el disc. Look over the edge, but not too far.

Musicalment, I Believe té aquest punt de balada que es va obrint progressivament. No és una cançó que esclati de manera immediata, com podria ser Welcome to My Island, sinó que es va construint poc a poc, amb capes que es van afegint fins a crear una sensació molt ampla. És una peça que ens parla de creença, però no necessàriament en un sentit religiós estricte, sinó més aviat com una fe emocional en l'amor, en la connexió amb els altres i en la possibilitat de transformar el dolor en alguna cosa bonica. I des d'aquesta emoció més oberta i sincera, el viatge continua amb Fly to You, una col·laboració que de nou ens torna a canviar d'estat.

Fly to You obre una altra dimensió dins de Desire, I Want to Turn Into You, i és que és una col·laboració amb Grimes i Dido, i això ja et dona una pista de la barreja de mons que hi ha aquí. D'una banda, l'univers més eteri i futurista de Grimes, i de l'altra, la sensibilitat melòdica i gairebé clàssica de Dido. I a més, al centre, la veu de Caroline Polachek, que ho connecta tot amb aquesta manera tan seva de cantar, sempre entre el control i la descomposició. El moment més interessant és com Fly to You encaixa dins el relat del disc. És la idea de voler anar cap a algú, però sense tenir mai del tot clar on és aquest algú. És una cançó sobre la distància, però també sobre el desig de reduir-la, encara que sigui impossible. I en aquest punt del viatge, el disc encara no es queda quiet, i és que després d'aquesta sensació de suspens i deriva emocional, entrem en una de les peces més contemplatives i delicades de tot l'àlbum, Butterfly Net, on tot sembla suspendre's una mica més abans de continuar avançant.

ButterflyNet ens ha deixat en aquest espai entre la calma i la fragilitat, gairebé com si el disc hagués quedat en un suspens per un moment. Però Desire, I Want to Turn Into You encara guarda una última etapa i és aquí on tot comença a obrir-se de nou, però d'una manera molt més gran, més emocional i definitivament més que al principi. Ara entrem en l'última peça del disc i que es titula Billions, i ja des del títol s'intueix que aquí el moviment canvia d'escala. Si abans parlàvem de relacions, de distàncies, de fer o de petits mons íntims, ara el disc ens obre cap a una idea molt més gran. Billions és el tema que tanca el disc amb una sensació d'expansió. El que és interessant és com aquest final recull totes les idees del disc. El desig com a transformació, com a moviment, com a fer i com a distància, i les porta a un punt gairebé més abstracte. I així arribem al final del recorregut d'avui. Un disc que ha començat amb una invitació desbordant i ha acabat en aquesta expansió. Desire, I Want to Turn Into You no és només un àlbum pop experimental, sinó un viatge emocional, físic i imaginari que ens recorda que el desig, al cap i a la fi, no és una destinació, sinó un moviment constant que s'ha de seguir. Ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Senyores i senyors, nois i noies, us demanem que no aparteu els ulls de l'escenari i que aplaudiu amb totes les vostres forces. L'espectacle és a punt de començar. Benvinguts a Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Sigueu benvinguts i benvingudes a la 13a Gran Final Nacional Radiofònica del Picalletres, que celebrem des de l'auditori del Centre Cívic Tomàs Acuevas de Barcelona. Un fort aplaudiment, sisplau. Hem fet 22 programes des de l'inici de la temporada, pels quals han passat 40 centres educatius i avui ha arribat el moment de posar el punt final a aquesta temporada picalletraire. Després de dues grans semifinals, ha arribat el moment de celebrar la gran final. Com cada any, pel programa han passat centres educatius que ja són experts en el Picalletres i d'altres que s'hi han estrenat. Tots han estat representats per grans concursants que han sabut controlar els nervis i concentrar-se per fer una bona participació. Volem agrair a cadascun dels centres, al professorat i a cadascun dels concursants el seu esforç. Gràcies, perquè sense vosaltres això no hauria estat possible. Avui tenim aquí el plató radiofònic que hem muntat expressament per aquesta gran final, els dos centres finalistes que aspiren a proclamar-se campions d'aquesta temporada. Han vingut ben acompanyats i volem que es noti, així que demano un fort aplaudiment per l'Institut Martí Lomà de Montblanc i per l'Institut Mediterrània del Vendrell. Molt bé, nois, noies, quina il·lusió veure-us aquí. Recordem qui són els nostres protagonistes d'avui. Per part de l'Institut Martí Lomà de Montblanc tenim a la Mar Sierra, la Nit Benages i l'Ona Reig. Com esteu, noies?
2: Bé, molt bé.
3: Bé, sí.
1: Nervioses una mica?
2: Molt. Sí, bastant.
4: Sí, bastant nerviosa.
2: Sí.
1: Però bueno, farem una bona final, no?
5: Sí, això esperem.
1: Doncs molt bé, noies, benvingudes. Vau guanyar la primera semifinal i avui demostrareu que veniu ben preparades per fer una boníssima participació. Per tant, us desitgem el millor. Passem al segon centre finalista. Per part de l'Institut Mediterrània del Vendrell tenim en Martí Pérez, la Carla Andreu i l'Abril Casanovas. Com esteu, nois?
6: Nerviosos.
7: Sí, bastant nerviosos.
1: Però segur que ho fareu molt bé, no? Veniu preparadíssims. També vau fer una gran semifinal en el vostre cas. Per tant, aquesta final, igual o millor, sí?
7: Sí, intentarem que sigui millor.
1: Doncs molt bé, amb aquests participants segur que ens espera una final d'alt nivell. I com és habitual, un cop presentats els concursants, sabeu que hem de saludar també a la nostra jurat, que segur que també està expectant per veure com es desenvolupa avui aquesta gran final, oi, jurat?
8: Hola, Tina, hola, concursants, públic que ens acompanya, oients. La veritat és que avui posem el punt i final a aquesta temporada picalletraire amb dos grans equips. Enhorabona a tots dos per haver arribat fins aquí. Suposo que avui em deixareu bocabadada amb la vostra participació. Segur que us heu preparat a fons per aquesta gran final, així que confio plenament en vosaltres. Molta sort per tothom.
1: Segur que sí, jurat, que ens demostraran un altíssim nivell, perquè l'ocasió ho mereix. Ara sí, si som tots a lloc, que comenci la gran final. Com sempre, volem fer d'aquesta final una festa i per això tindrem també música en directe. Avui, per acompanyar-nos durant tot el programa, ens visita el Picalletres un artista del barri de Sant Andreu de Barcelona que ha irromput amb força a l'escena pop catalana. Ella és la Diana Mur i obrirà la gran final d'avui amb la cançó Batecs de Plàstic, un senzill que va sortir a la llum al març del 2025 i que formarà part del seu àlbum de debut. Un fort aplaudiment per la Diana Mur.

0: Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Diana, benvinguda. Si us ha agradat aquesta cançó, que estic segura de que sí, estigueu tranquils perquè n'escoltarem una altra d'aquí una estona al llarg del programa, una d'elles, la protagonista de la prova musical, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Per tant, després et tornarem a cridar. Diana, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment. Benvolguts concursants, vosaltres teniu ja experiència i coneixeu a la perfecció la dinàmica del picalletres, però heu de saber que el programa d'avui, en lloc de la mega paraula, hi hem afegit quatre proves perquè ens demostreu que sou ben hàbils amb la llengua. No heu de patir perquè no us proposarem resoldre cap enigma encriptat. Les proves que us hem preparat són de l'estil del picalletres, especialment pensades per programes com aquest i per concursants com vosaltres. Les coneixereu de seguida. De moment, però, comencem el programa lletrejant, que n'és la prova essencial. Ja sabeu que concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el lletreig. Si els tres concursants d'un mateix equip cometeu un error a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Tot clar? Doncs comencem a lletrejar.
1: A lletrejar.
0: Encetem la gran final del picalletres amb el primer nivell, que consta, com sabeu, de paraules breus, de 7 lletres com a màxim. Teniu un minut de temps i 100 punts per encert. Molta sort. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Marc, començo amb tu, preparada? Temps. Revolta.
2: R-E-V-O-L-T-A.
0: Contorn.
2: C-O-N-T-O-R-N.
0: Tràgic.
2: T-R-A amb accent G-I-C.
0: Dirimir.
2: D-I-R-I-M-I amb accent.
3: No porta accent, acabam I-R.
0: Nit. Natges.
4: N-A-T-G-E-S.
0: Fortuit.
4: F-O-R-T-O-I-T.
3: És una U, no una O al final.
0: Ona. Deliri.
4: D-E-L-I-R-I.
0: Ímpetu.
4: I amb accent M-P-T-U.
3: T'has deixat la E.
0: Doncs en aquest cas, noies, heu fet un total de 5 encerts que de moment sumen 500 punts al vostre marcador. Bon inici. És el temps ara de l'Institut Mediterrània. Martí, vaig amb tu. Preparat?
5: Sí.
0: Temps. Riquesa.
5: R-I-Q-U-E-S-A.
0: Sorbet.
5: S-O-R-B-E-T.
0: Àlgida.
5: Amb accent L-G-I-D-A.
0: Golejar.
5: G-O-L-E-J-A-R.
0: Pamflet.
5: Pa.
3: P. Oh.
0: Carla. Diluïda.
6: D-I-L-U-I amb dièresis D-A.
3: És dièresi, no dièresis.
0: Abril. Viable.
7: V-I-A-B-L-E.
0: Torsió.
7: T-O-R-S-I-O amb accent tancat.
0: Escopir.
7: S-C-O-P-I-R.
0: Bombera.
7: B-O-M-B-E-R-A.
0: Plus.
7: P-L-U-S.
0: Bèstia.
7: B-E amb accent obert S-T-I-A.
0: Fervor.
7: F-E-R-B-O-R.
3: De baixa.
0: Molt bé, aquests aplaudiments animant els concursants, així m'agrada. En aquest cas heu fet 10 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Doncs avancem cap a la prova següent.
1: L'intrus.
0: Aquesta prova ja la coneixeu. Són 3 paraules per equip i un terme intrus que haureu de trobar. 200 punts per encert i, com que hi ha rebot, potser en podreu sumar 400. Ja sabeu que podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i després qualsevol de vosaltres me la podrà dir en veu alta. Però això sí, haurà de ser un de sol. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Pataleta, careta, vinyeta.
2: Pataleta.
3: Correcte. En català, per fer referència a la irritació que hom manifesta ostensiblement, hem de fer servir termes com rebequeria, enrabiada, rabiola, marraneria, raresa, però no pas pataleta.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn per l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Sarau, candau, babau.
6: Sarau.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. De les dues paraules que queden, candau o babau?
7: Candau.
3: Ara sí, correcte. En català, el pany sol provist d'una capseta de la qual sobresurt una peça en forma de U invertida que s'utilitza per assegurar portes, maletes, finestres, cofres, es diu cadenat i no candau.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara, en aquest programa tan especial, volem agrair també la tasca que fan els professors. Per això volem també parlar uns instants amb ells, que supervisen la preparació dels nostres concursants. Parlem amb la professora de l'Institut Martí Lomà, que crec que la tinc per aquí, oi? Laia Boleda, què tal? Vosaltres no sou nous en aquest Picalletres, ja fa més de 10 anys que participeu i avui torneu a ser aquí, a la gran final, i si guanyeu segur que no ho podreu oblidar mai. Per tant, com us prepareu per afrontar aquesta final? Suposo que veniu amb ganes de guanyar-la, no? Com veus a les teves alumnes?
4: Doncs la veritat és que les veiem molt preparades. S'han preparat moltíssim amb el seu professor de català i confiem 100% en elles. Tot i això, ser aquí ja és un regal i ja és un premi. Per tant, tot el que vingui de més a més avui serà un aprenentatge nou i simplement que s'ho passin molt bé i que gaudeixin del dia.
0: I com van els nervis? Perquè, clar, sabem que ells, els concursants, estan nerviosos perquè són els participants, però aquí a baix, tant el públic com també el professorat, també esteu amb una mica de tensió, no?
4: Home, això sempre. Els seus nervis, al final, ens els transmeten a nosaltres i nosaltres també estem nerviosos per ells. Vull dir que tot això retroalimenta. Tot i això, poden estar tranquil·les, que tot anirà bé, guanyem o no, som aquí, ens ho passem bé, doncs aquest és el nostre reconeixement i simplement això, que passa un bon dia.
0: Doncs i tant, moltíssima sort a tots vosaltres i un fort aplaudiment, sisplau, per tot el centre. Continuem, tornem ara mateix al concurs, però abans volem sentir com animeu a les vostres representants, Institut Martí Lomà. Vinga, un altre fort aplaudiment per elles. Vinga, va. Ja ho heu sentit, passi el que passi en aquesta gran final, guanyeu per 10, ja sou guanyadores perquè teniu tot aquest suport de la vostra gent. Doncs continuem amb la prova següent.
1: La definició amagada.
0: Aquesta és una de les proves exclusives de la final i funciona de la següent manera. Jo us diré una paraula i tres definicions. Només una de les definicions correspon a la paraula. L'haureu d'encertar. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà, de Montblanc. La paraula per al vostre equip és el substantiu acrània. Us llegeixo les definicions. A. Persona que té un mal caràcter. B. Absència total o parcial del crani. C. Flor de colors vius, típica del Mediterrani. Quina seria la definició per la paraula acrània?
2: La opció B.
3: Correcte. Acrània és l'absència total o parcial del crani. Correcte, nois.
0: Doncs molt bé, aquests punts que també sumeu al vostre marcador és el torn ara de l'Institut Mediterrània del Vendrell. En el vostre cas, us hem preparat un adjectiu. Ominós o ominosa? Us llegeixo les definicions. A. Persona o cosa abominable, detestable. B. Cosa o fet sense importància. O C. Persona que s'amaga pels racons. Quina seria la definició per la paraula ominós, ominosa?
5: La B.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. Ominós, ominosa. A. Persona o cosa abominable, detestable. O C. Persona que s'amaga pels racons.
7: L'opció C.
3: Incorrecte, també. Ho sento, nois, noies. La resposta correcta era la A. Ominós, ominosa és una persona o una cosa abominable, detestable.
0: Doncs en aquest cas ningú suma punts, però us he de dir que era complicada, aquesta. Però molt bé, nois i noies, seguim endavant. I ha arribat el moment d'escoltar la cançó de la prova, ho has sentit? Som a la gran final i com que l'ocasió ho mereix, avui tindrem el plaer de sentir la música i la veu en directe. L'hem saludat abans i ara la tornem a rebre. Un fort aplaudiment per la Diana Mur. que abans de fer que canti li fem unes preguntetes, no?, per conèixer-la una mica més. Primer de tot, Diana, com estàs?
8: Molt bé, molt, molt contenta d'estar aquí i jo sé que si tingués la seva edat m'hagués encantat com participar en aquest concurs, mola molt.
0: És un concurs xulo.
8: Sí.
0: Digue'ns, per conèixer-te una mica més, et vull preguntar quins han estat els teus inicis en la música, com definiries el teu estil musical?
8: Doncs jo vaig començar a treure música l'any passat i va ser tota una sorpresa perquè la primera cançó que vaig treure, Batecs de Plàstic, que és la que he cantat abans, va començar a sonar a les ràdios, la gent de Catalunya em va començar a escriure, la gent, bueno, notava com que a la gent li agradava, i doncs ara he tret ja un parell més de senzills i en trauré algun més, però la intenció és que a principis de l'any que ve sortirà el meu primer àlbum, i és un estil pop-rock. Jo he begut molt com d'artistes tipus Chappell Roan, Taylor Swift, no sé si aquí hi ha algú fan d'aquesta gent, però m'ha agradat molt sempre el pop i em ve de gust portar-lo en català.
0: Es nota, es nota. Per cert, sabem que Diana Moore és només el teu nom artístic. Si ens pots explicar una mica quin és l'origen d'aquest nom?
8: Sí. Jo, a més d'estar cantant, també sóc actriu i vaig fer un monòleg musical que vaig escriure jo, i va ser el meu treball de final de grau del superior que jo vaig cursar, que es deia Artemis. I Artemis, per qui sigui així una mica friqui de la cultura grega, era una de les deesses gregues. I, com sabeu, els romans van copiar literalment tots els déus grecs i l'únic que els hi van canviar va ser el nom. I el nom d'Artemisa era Diana. Llavors vaig agafar la versió romana i jo en realitat em dic Mireia Morera i el meu cognom doncs, l'he tallat i en lloc de Morera és Mur. Mm-hmm.
0: Doncs bon nom artístic. Parla'ns una mica d'aquest primer àlbum. Una mica explica'ns de què parlarà, en què consistirà.
8: Doncs jo tenia moltes ganes d'explicar una mica què és el que et passa quan tens 25 anys i ja no ets un adolescent, diguem, ja estàs començant a viure coses de persona adulta, però al mateix temps és la primera vegada que vius moltes experiències, entres en el món laboral, també ser noia dins del món artístic és algo delicat i complicat, et trobes com amb molts paràmetres, et trobes amb aspectes una mica masclistes a vegades, et trobes també amb una cultura estètica molt agressiva. Llavors, tot el meu àlbum parlarà una mica entorn a què passa quan de cop t'adones que entres en un sistema on hi ha certes coses que tu no t'agraden o que no vols perpetuar en el temps, i alhora una mica doncs, això

0: una mica de què va, de què parla, quan la vas publicar?
1: Doncs jo he triat una cançó que es diu Escac i mat, que és l'últim single que vaig treure. És una cançó que parla sobre una ruptura i parla sobre un desamor i parla sobre les crisis que tu tens quan ho has de deixar amb algú, però al mateix temps, bueno, és una persona que t'estimes i però per coses de la vida doncs ha deixat de funcionar. I us diria que estigueu molt atentes a la lletra.
0: I tant. Doncs ja ho sabeu, eh? Escolteu bé la cançó, que després us faré dues preguntes i l'haureu de respondre. Doncs ara sí, concursants, ja sabeu la dinàmica d'aquesta prova. Estigueu molt atents. Per respondre bé aquestes preguntes que us faré, tornem a tenir 200 punts en joc per cada pregunta encertada i la possibilitat de rebot. Per tant, escoltem a la Diana Mur i el seu Escac i Mat.

0: Moltes gràcies, Diana. Aquest fort aplaudiment és per
1: tu. Moltes gràcies.
0: Gràcies per cantar-nos la cançó de la prova en directe. No te'n vagis, perquè ens ajudaràs a resoldre les preguntes. A veure, concursants, espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara passem a les preguntes i me les heu de respondre correctament.
2: Ho has sentit?
0: Institut Martí Lomà. 200 punts en joc. Recordeu que podeu parlar entre vosaltres, però aneu amb compte perquè hi ha rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que té al cap la protagonista de la cançó?
3: Un bombardeig.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Tinc un bombardeig al cap d'una moral que no he demanat.
1: Yes, molt bé.
0: Molt bé, noies, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és l'Institut Mediterrània qui ha de respondre aquesta pregunta correctament. El mateix, 200 punts en joc, i recordeu que podeu parlar entre vosaltres en veu baixa, però aneu en compte que també pot haver-hi rebot per l'altre equip. La vostra pregunta

0: la següent. On ha deixat el desig la protagonista de la cançó?
1: A una altra casa.
2: Correcte, també. Escoltem-ho.

0: Super.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests 200 punts al vostre marcador. Moltes gràcies, Diana.
0: Gràcies, ho he fet superbé.
1: I tu també, i fins després, que et demanarem que tornis a pujar a l'escenari. Un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Doncs ha arribat el moment de saber com van els marcadors en aquests moments. Jurat, com tens la calculadora? Segur que treu fum.
2: Doncs, Tina, tenim unes puntuacions molt igualades a hores d'ara. Som-hi. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit fins ara 1.300 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 1.200.
1: Molt bé, noies, noi, doncs aquests marcadors ben ajustats, eh? De moment, l'Institut Martí Lomà que es posa una mica pel davant, però encara queda molt concurs i tenim una nova oportunitat de sumar més punts amb el segon nivell de lletreig.
3: A lletrejar.
1: Les paraules d'aquest nivell són les mitjanes, de 10 lletres com a màxim, ni termes impossibles ni tampoc extremadament fàcils. Ja ho sabeu, cada paraula ben lletrejada val 200 punts i segur que en fareu un bon grapat. Molta sort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. Nit, estàs a punt?
4: Sí.
1: Temps. Descomunal.
4: Descomunal.
1: Acomodar.
4: Acomodar.
1: Doblegadís.
4: Dobla.
0: És una E.
1: Ona. Plenitud.
4: Pla.
0: És una E.
1: Mar. Agraïment.
5: A-G-R-A i amb dièresi M-E-N-T.
1: Inacabat.
5: I-N-A-C-A-B-A-T.
1: Commoció.
5: C-O-M-M-O. C-I-O amb accent tancat.
1: Eixordador.
5: E-I-X-O-R-D-A-D-O-R.
1: Pupila.
5: P-U-P-I-L-A germinada A.
1: Doncs aquesta última paraula em diuen que no ha entrat. Per tant, són 6 encerts que sumen punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Carla, vinc amb tu. Estàs preparada?
6: Sí, estic preparada.
1: Temps. Derrotisme.
6: D-E-R-R-O-T-I-S-M-E.
1: Disposar.
6: D-I.
1: Abril. Militància.
6: M-I-L-I-T-A amb accent N-C-I-A.
1: Aberrant.
6: A-B-R-R-A-N-T.
1: Progressiu.
6: P-R-O-G-R-E-S-S-I-U.
1: Primmirada.
6: P-R-I-M-I.
0: Dues M's.
1: Martí, aixafadís.
7: A-I-X-A-F-A-D-I amb accent S.
1: Municipal.
7: M-U-N-I-C-I-P-A-L.
1: Col·loqui.
7: C-O-L geminada O-Q-U-I.
1: Mercadejar.
7: M-E-R-C-A-D-E-J-A-R.
1: Similars.
7: S-I-M-I-L-A-R-S.
1: Capbussar.
7: C-A-P-B-U-S-S-A-R.
1: Doncs, nois, aquesta última no ha entrat, malauradament, però en total heu fet 9 encerts, que també sumen aquests punts al vostre marcador. Bé, doncs ara torno a baixar de l'escenari perquè també volem parlar amb la professora de l'Institut Mediterrània, que per on la tinc, la Montserrat Lluc. Aquí. Hola, Montserrat.
8: Hola.
1: Escolta, mai us havíeu classificat pel Pica Lletres Ràdio i enguany per fi ho heu aconseguit. I de quina manera? Perquè hi heu entrat de la millor manera possible arribant a la gran final. Com veus els teus alumnes avui? Com heu vingut preparats per guanyar aquesta gran final?
8: Jo els veig molt bé. Estan una mica nerviosos, però això és normal. I trobo que ho estan fent molt bé, la veritat. Sí, no és que no ens haguéssim classificat, és que no havíem participat mai. És el primer any que participem i tot és nou, la veritat.
1: Doncs ho heu fet d'una manera espectacular, perquè bé, arribar a aquesta gran final no és pas fàcil, eh? Què destacaries d'aquest concurs respecte a com engresquen els alumnes a participar i la implicació que hi tenen?
8: És interessant. Potser també el fet de tenir l'aplicació fa que sigui més atractiu pels alumnes. Això ens permet de treballar a classe. Per exemple, nosaltres fem unes proves classificatòries per escollir els participants. És a dir, no els escollim els professors, sinó que fem un concurs previ a l'institut i a partir d'aquí surten els guanyadors, que són els que després competeixen a la ràdio.
1: Doncs, Montserrat, moltíssima sort també a vosaltres. Va, un fort aplaudiment també per l'Institut Mediterrània. I amb aquesta ovació que ens omple d'energia, passem a la prova següent.
3: L'embarbussament.
1: Arriba una altra prova creada per l'ocasió, digna d'una gran final. Un concursant de cada equip ens haurà de llegir un embarbussament. Penseu qui de vosaltres llegirà aquest embarbussament i és capaç de fer-ho sense embarbussar-se. Que sembla contradictori, però bé, ja sabeu que aquest és el repte, no entrebancar-se. Heu de llegir l'embarbussament mantenint un ritme tranquil, però continu. No cal córrer, però tampoc podeu fer pauses llargues. D'acord? Si ho feu correctament, sumareu 200 punts al vostre marcador. Que ja sabeu qui farà la prova?
4: Jo.
1: La nit que intentarà fer aquest embarbussament, que ets aquest. Abans de que comencis a llegir-lo, te llegeixes per tu tranquil·lament i quan creguis que estàs preparada, comences.
4: Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec. Si dic dec i dic dic, dic que no és pas el dec el que dic, sinó dic com ho dic.
1: Jurat.
2: Ho sento, la concursant ha afegit alguna parauleta a l'embarbussament. A l'inici, quan dic dic, no dic dic. Dic que dic dec, ha afegit aquí una forma verbal i després cap al final també ha afegit un article que tampoc hi és. Ho sento molt, noia.
1: Doncs llàstima que no sumeu aquests punts al vostre marcador, però no patiu perquè hi ha encara més proves per davant. I en aquest cas és el torn de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Qui de vosaltres tres serà qui llegirà l'embarbussament?
4: Jo.
1: Doncs te'l dono a tu, Abril, el mateix que les teves companyes. Te'l llegeixes tranquil·lament per tu i quan estiguis preparada pots dir-lo en veu alta.
6: No em miris, que ens miren. Miren que ens mirem. Mirem que no ens mirin, i quan no ens mirin, ens mirarem.
1: Jurat. Doncs en aquest cas, Abril, has llegit correctament aquest embarbussament. Per tant, sumeu els punts al vostre marcador. Continuem amb una altra prova.
3: La frase feta.
1: És el moment ara d'una altra de les proves creades específicament per la gran final, que és la frase feta. En català, de frases fetes en tenim a dojo. En aquesta prova ens heu d'explicar què vol dir una frase feta. Us diré una frase que la posa en context i que us ajudarà a deduir-ne el significat. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Us llegeixo el context i després us dic la frase feta. El vostre context és el següent. El concert s'ha cancel·lat per la pluja. Ara sí que ens han aixafat la guitarra. La frase feta és aixafar la guitarra. Què vol dir aixafar la guitarra?
5: És espatllar una cosa, arruïnar-ho, saps? Fer la guitza.
1: Jurat?
2: Correcte, efectivament, aixafar la guitarra a algú vol dir desbaratar-li, desfer-li els plans, els propòsits. Molt bé, noies.
1: Doncs aquests punts que sumen al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Us llegeixo el vostre context, que és el següent. La Maria treia foc pels queixals quan va veure que li havien ratllat el cotxe nou. La frase feta és treure foc pels queixals. Què vol dir treure foc pels queixals?
7: Estava molt enfadada o enfurismada.
1: Jurat?
2: Correcte, també, treure foc pels queixals vol dir, efectivament, irritar-se, mostrar indignació, enfadar-se.
1: Doncs aquests punts que també sumen al vostre marcador. Sabeu on som ja? Som a la penúltima prova del concurs. El temps passa volant i quins nervis. Per tant, passem sense perdre ritme a la prova següent.
3: Saps d'on soc?
1: Entrem a la darrera de les proves exclusives d'avui. En aquesta prova sentireu parlar dos cantants i m'haureu de dir de quina part del territori de parla catalana són. Com sabeu, hi ha moltes maneres de dir les coses de nord a sud del territori catalanoparlant i això és patrimoni i riquesa lingüística. Per ajudar-vos una mica, ho limitarem a 3 opcions. 200 punts si encerteu la resposta. Podeu parlar entre vosaltres per decidir-ho, però alerta que aquí també hi ha rebot. D'acord? Institut Martí Lomà, vaig amb vosaltres. Escoltem el vostre tall de veu.
9: Sí, però jo és que és curiós perquè he arribat des d'un altre lloc en el folclore, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que defend música folclòrica o que la barreja amb altres estils i tal, des de fa més, però jo he arribat des del concepte. Nosaltres primer vàrem pensar que volíem fer un disc sobre les festes de Lloret i automàticament vàrem dir, hombre, evidentment hi ha d'haver tocs folclòrics, no? Però ha estat més com des d'aquest concepte i també agafant molt de sons característics de les festes, com la xeremí, el tamborí, no, les castanyetes, i de construir-los una mica, no? Agafant el que mos interessava.
1: Doncs d'on és aquesta persona? Us dono 3 opcions. A, Castelló. B, Girona. C, Mallorca.
10: C, Mallorca.
2: Efectivament, correcte. Aquest parlar és de Mallorca.
1: Molt bé, noies. Acabem d'escoltar a la Maria Jaume, la cantant mallorquina de Lloret de Vistalegre, concretament resident a Barcelona, des d'on va impulsar la seva carrera musical. Aquí ens parla de l'estil musical del seu quart i darrer àlbum, San Domingo Forever, que és un homenatge a les festes del seu poble, publicat aquest 2026, un disc que barreja amb molta personalitat el folclore amb el pop. Moltes felicitats, sumeu aquests punts. I ara, Institut Mediterrània del Vendrell, estigueu ben atents, i vosaltres també, perquè podeu enganxar un rebot. Aquest és el tall de veu que tenim per vosaltres, escolteu-lo.
11: És molt complicat, no?, perquè és com molt avall i tal i qual, i és com intenta mirar a terra, perquè quan sona aquesta cançó, les dues vegades que l'he cantat, tenim a 200 persones plorant, i jo això és una cosa que no tolere, no puc suportar-ho, en seguida jo caic, doncs intento no mirar, i quan comença el meu company Meteta a fer la seva part, que diu això de... T'estima't a tu com jo no he sabut estimar-me, que és la més pura definició. Crec que hi ha una cosa que estem dient nosaltres al públic, perquè és veritat, però a la vegada aquesta frase el públic també l'està fent seua i és com... Aquesta frase té molta força, no? Està mal que ho diga jo això, però és com... Uau, és que molta gent sent això, és com estima de fort a la seua gent.
1: D'on és aquesta persona, nois? Us dono 3 opcions, també. A, Tarragona. B, València. C, Eivissa.
12: B, València.
2: Correcte! Aquest parlar és de València, molt bé.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests punts al vostre marcador. En aquest cas hem escoltat el cantant de La Fúmiga, Artur, que és d'Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià. En aquest fragment ens parla de què suposa per a ell cantar la cançó Carta d'Amor, escrita com a comiat, per expressar l'estima al públic a tota la gent que els ha seguit al llarg d'aquests anys de trajectòria del grup. Si encara no heu vist La Fúmiga en directe, feu-ho abans que s'acomiadin dels escenaris. I ara ens endinsem a la recta final del programa i ho fem recorrent a la prova estrella, el lletreig. Per tant, tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
1: Així arribem al final del concurs. La tercera ronda ens porta les paraules més llargues i potser complexes. Cada paraula tindrà com a mínim 11 lletres i algunes dificultats que us posaran a prova. Això sí, sumareu 300 punts per cada encert. Concentreu-vos i demostreu que sou els millors concursants de la temporada. Abans de començar i per donar-vos ànims, però us dediquem aquest fort aplaudiment. Vinga, va, ben fort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. On és el teu torn? Preparada?
12: Sí.
1: Temps. Desconfiança.
12: D-E-S-C-O-N-F-I-A-N-C, trencada A.
1: Consultoria.
12: C-O-N-S-O-L.
2: És una U, no una O.
1: Mar, assaboriríeu.
5: A-S-S-A-B-O-R-I-R. I, amb accent, EU.
1: Pragmatisme.
5: P-R-E-G.
2: És una A.
1: Nit. Contrarietat.
12: C-O-N-T-R-A-R-I-A-T.
2: És una E.
1: Oh! Noies, en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Abril, és el teu torn. Estàs preparada?
13: Sí.
1: Temps. Oportunisme.
13: O-P-O-R-T-U-N-I-S-M-E.
1: Descalçador.
13: D-E-S-C-A-L-C-A-D-O-R.
1: Mediquéssim.
13: M-E-D-I-Q-U-E amb accent tancat S-S-I-M.
1: Arbitralment.
13: A-R-B-R-I.
2: T'has deixat dreta.
1: Martí, inspiratori.
7: I-N-S-I.
2: Hi ha una P abans.
1: Carla, paral·lelisme.
14: Pa-ai.
2: B-A.
1: No passa res, nois. En aquest cas, vosaltres heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Arriba l'hora de la veritat, l'hora de conèixer com ha quedat finalment aquest marcador i, per tant, l'hora de saber quin és el centre guanyador d'aquesta 13a edició radiofònica del Picalletres. Jurat, tu que tens tots els càlculs fets i estem aquí preparats perquè ens diguis com ha quedat la cosa, quan vulguis.
2: Ara sí, ha arribat el moment de saber les puntuacions definitives d'aquesta gran final. Som-hi, doncs. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit finalment 3.500 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 4.500.
1: L'Institut Mediterrània, que es converteix en el campió d'aquesta gran final del Picalletres. Ara vinc amb vosaltres, però primer volem parlar amb l'Institut Martí Lomà, perquè heu fet un gran programa. Arribar fins aquí no és gens fàcil. Per tant, moltes gràcies pel vostre esforç. Us mereixeu un fortíssim aplaudiment per haver arribat a la gran final i pel bon paper que heu fet. Enhorabona. L'experiència, noies, per això, bé?
15: Sí. Sí, ens ho hem passat molt bé i estem molt contentes.
1: Doncs això és el que compta. Heu fet una boníssima participació, per tant, podeu marxar orgullosíssimes. Per tant, un altre aplaudiment per a aquestes concursants, sisplau. I enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats. Com esteu? Esteu contents?
13: Sí, molt contents.
1: Us esperàveu guanyar?
13: Què va?
1: No, no anàveu confiats de que podíeu guanyar o què?
7: No, jo tenia l'esperança que guanyarien els altres.
1: Esperança? Però bé, en tot cas, les proves que eren exclusives d'aquesta final, com les heu preparat? Les heu preparat bé? Us han semblat més complicades que les que ja teníeu per mà? O...
13: Sí, doncs cadascú s'ha especialitzat en una prova de les noves d'aquesta final i així ens hem pogut organitzar millor.
1: Molt bé, doncs ben repartida aquesta participació. Felicitats i enhorabona de nou. I segur que voleu saber quins premis us emporteu per haver disputat aquesta gran final. Doncs som-hi. Els dos instituts participants d'aquesta final s'emporten una gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans i també un diccionari del Centre de Terminologia Termcat. I tots els concursants s'emporten un lot de llibres de la col·lecció Nandibú Jove de Pagès Editors. Els concursants que heu quedat en segon lloc, a més, us emporteu uns auriculars sense fils per escoltar tota la música que més us agradi. Enhorabona. I... finalment, cada concursant guanyador s'emporta també una tauleta per poder seguir jugant a l'app del Picalletres si encara no n'heu tingut prou. Enhorabona. Moltíssimes gràcies a tots els centres educatius i a totes les ràdios locals que han format part d'aquesta edició del Picalletres. Què hauríem fet sense vosaltres? També volem donar les gràcies per descomptat a la Diana Mur. Tenir-la aquí en directe ha estat tot un luxe per al programa. Ara bé, amb dues cançons no n'hem tingut prou, així que, si us sembla, escoltarem una tercera cançó de la Diana, Rapsòdia del teu cos, que va publicar el gener d'aquest 2026 i que també formarà part del seu primer àlbum. Per tant, un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Sí.

0: Gràcies. Enhorabona. Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, Diana. Et desitgem el millor a la teva carrera musical. I ens fa pena que s'acabi aquesta temporada del Pica Lletres. Cada any ens passa el mateix, però és que són uns mesos molt intensos i aquest programa ens aporta molta felicitat. Hem compartit amb vosaltres, concursants, audiència, moltes paraules, jocs, cançons, i sempre amb un esperit lúdic, però també d'esforç, de competitivitat sana, i sobretot amb l'estima i la passió per la nostra llengua que ens caracteritza. Fins aquí hem arribat aquesta temporada, però la màquina del Pica Lletres no deixarà de treballar. Que passeu un molt bon estiu i aquestes vacances llegiu, escriviu, jugueu, parleu, penseu i estimeu en català. I recordeu que podeu recuperar tots els programes a la plataforma La Xarxa Més. Gràcies per ser al nostre costat i fins aviat.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a 5:00 de la tarda i redifusió diumenge a 9:00 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a 11:00 de la nit, al 96.3 de la FM.

0: Caps i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespir, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coatejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Pere Fita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Mont Blanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb la Mar Fernández.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui justament hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima.
1: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
4: La Teresa Lloret, ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llach i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt o que faríeu doncs uns premis, que entregaríeu uns premis i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
5: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
4: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
5: Sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Emprèn Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi en les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això, bueno, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
4: Perquè des de Pinsos ja tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sector porcí. Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
5: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, de desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta, i per tant creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
4: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Emprèn Porc, que aquesta és la primera edició, aquest any premiaran el talent femení i altres anys podem premiar altres coses.
5: Altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions. No? Hi ha molts temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant, i per tant hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
4: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar no, qui sou i com funcioneu com a integradora, penso ja que tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
5: Sí. És així, és així. Sí, sí, sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé, i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, de... ho porten molt bé, i a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no? En el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les berres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament, també es necessiten no, unes condicions específiques, has d'estar al cas no, de si algun garrí es queda enrere, posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no, estimular tota la llet, vigilar el part, i això... està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies.
4: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat no, hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons, amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
5: Mira, es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant, que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En hem de limitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació, que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un accèssit de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o un màster, que no estigui en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un accèssit de 500.
4: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Llach.
5: No,
4: està obert, no és un requisit, d'acord.
5: No és un requisit, perquè justament el que volem doncs, és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè el que posem, l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà de que estiguin integrats amb IAC o no. Reconeixerem pues, això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant, en el cas de la categoria A, pues, la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal... Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat que hagis introduït en aquest projecte teu.
4: Clar, és la primera edició, per tant, aquí, i a més, no només és la primera edició dels Premis en Premporc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que...
5: Sí.
4: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
5: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat, ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I en tot cas que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo, que es presenti i amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
4: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupat a Catalunya...
5: Hi ha la web www.emprenporc.com, emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també, també ho poden fer per il·lustrar una miqueta o fotografies de per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria i ja està, no hi ha més, hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho,
4: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
5: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny, vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats, evidentment, però els no premiats també. Tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants que estan liderades, en aquest cas, per dones i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
4: D'acord. I quan serà l'entrega?
5: L'entrega no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
4: Val, d'acord.
5: Cap a finals de setembre.
4: Això
5: un dia
4: pues,
5: a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu. Sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol a la

0: i de la discreció, no? De granges petites en molts llocs petits, com aquella frase que diu que això, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món, no? I així ho entenem nosaltres. Les granges sempre es treballa des de llocs amagadets, recòndits, des del silenci, però s'estan fent una gran feina. És un sector capdavanter al nostre país, amb un alt nivell d'exportació, i per tant tots hem de tenir la consciència que tothom qui està treballant en el sector por si està contribuint a alimentar persones d'arreu del món, no? I per tant és posar en valor aquesta tasca i visibilitzar-la i una mica prendre orgull del que estem fent, no? Perquè estem contribuint a això, a alimentar persones de tot el món.
1: Teresa Lloret, gràcies per ser-hi. Recordem que és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos IAC. Enhorabona, francament.
0: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
4: El proper 20 de juny, Esterri d'Àneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila s'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
3: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
2: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda de nou.
5: Hola, bon dia, Pili.
1: Continuem parlant dels haikus, continuem aprenent dels haikus i avui parlem de la disciplina.
5: Sí, senyora, una mica sí, perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina per no caure en la seva banalització, que és de lo que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kiregi. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige. No, no, no, no, no, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
1: Que difícil és.
5: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malos irà, no? d'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
1: Vinga.
5: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així: herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No, ella és una persona que ja vam dir era rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar, no? Després li girem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és de Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserva la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4 i 6, 4. No afegeix aquesta síl·laba de més. Uh-huh. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu

0: que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció, perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé després, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma. Per exemple, aquest del Kikaku, que és: davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de set, sí, i un de cinc que no pas. Però bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara, del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui,
1: clar, llavors
0: pugui adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
1: Ah, no posen el Google Translate, ho fan.
0: No, i han de ser, a més, bons haijins.
1: Clar.
0: Perquè puguin entendre també el significat, i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
1: A veure...
0: Com la trobada amb un amic, se'n va a la primavera. Aquest senyor, ja heu vist, que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
1: com
0: estaria en japonès, no? Pues es procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku. Sí?
1: Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica, en parlem en el proper podcast.
0: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final, pues bueno, s'ha d'aclarir una mica algo. Sí, farem així. Vinga, Pili, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2 quarts d'11 del matí, posa't les piles. El magazín de ràdio.

0: que potser li la puguin ajudar millorant a la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem!

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

Hola, muy buenas tardes. Hola, Rosa. Hola. Se ha colgado.

0: Ripollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les Portes de Troia, dimarts a 10:00 PM i redifusió dissabte a la mateixa hora.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a 5:00 PM i redifusió diumenge a 9:00 AM al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs crec que jugar-t'ho en uns penals quan a categories nacionals pujar el que millor classificació té, doncs crec que seria molt més just.
2: Tot i això, encara es mantenen unes opcions de pujar de categoria, que tot dependrà si el Lleida acaba desapareixent i, per tant, hi hauria un forat perquè la Molletense com a millor segon pugui pujar de categoria. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: el fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet i quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
3: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
4: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
4: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies. Com esteu? Com porteu aquesta última setmana?
1: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes.
2: Bueno, aquí estem, ens hem deixat el pen, però em sembla que ho solucionarem una mica.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs, com ja sabem tots, avui és l'últim programa de la temporada.
2: Doncs sí, que ràpid que passa el temps.
0: Quina pena que em fa, el curs s'acaba. A part, la Sierra, l'Aitz i jo, és l'últim any que estem al SEM.
1: A veure, Joana, pensa una mica.
0: Aviam, com que pensi?
2: Joana, la veritat, que no saps de què parla la... Bueno, la Joana aquí en aquest cas, de debò.
0: No, no, de veritat, què passa, què passa?
2: Well, tun, tun, tun, tun. Va, arpeixi, arpeixi.
1: Joana, tant et val estar trista, perquè l'any que ve t'espera la tortura, la desgràcia de la humanitat, un pou sense fons, la teva mort.
0: A veure, Joana, em podràs explicar què passa l'any que ve exactament?
2: A veure, Joana, l'any que ve tenim la nostra mort escrita.
1: Exacte, l'any que ve us espera...
0: Què? Què m'espera l'any que ve? Vinga, no em facis esperar, que em poso dels nervis.
1: El batxillerat!
2: Pam, pam, pam!
1: Joana, prepareu-vos per passar els dos pitjors anys de la vostra vida. 40 persones revolucionades i amb les hormones pels aires, fotudes en una classe de 20 metres quadrats i amb un olor de porc mort. Prepara't per les lectures eternes del PowerPoint dels profes i les classes interminables. Prepareu-vos, us ho recomano.
0: A veure, Joana, crec que no és per tant, que segur que no és res.
1: Mira, mira, t'he portat uns testimonis i... perquè ho vegis, que passi l'aire, si us plau. A veure, Aida, explica'ns quina és la teva experiència amb el batxillerat.
2: Bueno, aquesta... Això, jo... És horrible. Em van baixar 3 punts en ortografia i em va quedar l'examen en nombres negatius. A part, el professor de matemàtiques em va fer sortir a explicar la classe mentre ell s'anava amb la de català, segons ahir, a fer fotocòpies. Sisplau, necessito un psicòleg.
1: Bueno, doncs, Joana, aquí ho has vist. Ja em diràs l'any que ve a veure què et sembla.
2: Ha. Bueno, no, ja has estat meravellosa l'advertència a mort i tal, però es crec que hem de passar amb les seccions. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
3: Ja?
2: Sí, ja.
3: Ah, vale.
4: Ja. Serà tot molt manual.
3: Ah, vale. Benvinguts i benvingudes a la secció
1: de
3: la història. Benvinguts i benvingudes a la secció de la història.
1: Vale.
2: Bueno.
1: Què ha canviat?
2: Bueno, i de qui ens parlaràs avui, Genís?
3: Doncs avui us parlaré de l'Alicia, el Pablo i el Noel.
1: Bon
2: combo.
1: Trio, trio, lala.
0: Bon combo, diu.
3: Hi ha més, però si no és que sabia tota la història.
5: Ja. Una cosa, sempre a les teves seccions sempre apareix el Noel.
3: És que... Dona sí, mal d'això.
5: Avui parlarem del Carlos. Doncs el Carlos es va obrir d'una fotocòpia i el Noel, saps?
3: És que són els liantes, tipo. Bé, ens situem a unes... 2 setmanes de que acabi l'escola. I al Pablo i al Nahuel encara els hi faltava un examen, el de català amb la Lídia. Però ells ja estaven farts de tant estudiar. I al Pablo se li va acudir una idea, robar els exàmens de català, per així no haver d'estudiar. Un cop el Pablo li va explicar la seva idea al Nahuel, es va decidir apuntar d'una, sense pensar-ho. I a més va millorar aquest pla, de manera que quan robessin els exàmens es començarien a vendre per tota l'escola. Un cop el Pablo i el Nahuel ja havien aconseguit robar els exàmens, es van començar a vendre a 5 euros cadascun. Aquesta notícia es va difondre tant per tota l'escola fins al punt que van aconseguir vendre en 50, és a dir, van guanyar 250 euros. Però aquesta notícia es va difondre tant que va arribar a les oïdes de l'Alicia, la directora. Un cop l'Alicia s'assabenta d'això, decideix dir-los que baixin al seu despatx. Què fas? A. Els hi treus tots els diners i els inverteixes en l'escola. B. Els envies el que queda a curs a l'IES Gallecs.
2: A l'IES Gallecs.
0: Però per què?
2: Bueno, per... jo què sé. Això ho ha escrit el Genís.
0: Vale, va, a l'IES Gallecs. Vale.
3: Finalment, l'Alicia decideix enviar-los el que queda a curs a l'IES Gallecs. El dia següent, el Pablo i el Nahuel van començar a la seva nova escola. Els dies semblaven anar bé, fins que van arribar a la primera classe de socials, on el professor era el Dani. El Pablo i el Nahuel, quan el van veure, es van posar molt contents, ja que en la seva estança al CEM va ser el seu professor preferit. Un cop la classe ja havia començat, el Pablo li va preguntar al Dani que per quants diners es deixaria tallar la barba i el cabell. El que ell va dir que si algú li donava 200 euros en els pròxims 10 segons, es deixaria tallar-se. Casualment, el Nahuel tenia els 250 euros que havia aconseguit amb els exàmens. Què fas? A. Li dones els diners al Dani. B. Decides no mal gastar els diners en allò.
1: Li dones els diners al Dani. Sí.
3: Finalment, el Nahuel decideix donar-li els diners al Dani perquè es deixi tallar els cabells. Un cop el Pablo i el Nahuel han començat a tallar els cabells, el Pablo, en comptes de tallar-li amb les tisores, agafa un encenedor i un desodorant i comença a tallar els cabells amb una espècie de llançaflames.
1: Hòstia.
3: Però el Pablo perd el control i sense voler acaba incendiant la seva classe. Un cop la directora de l'IES, segona del que ha passat, acomiada el Dani i torna el Pablo i el Nahuel al CEM. Quan la Lisa s'adona que l'han tornat a liar, ja no sap què més fer. Què fas? A més, resposta lliure.
1: Vinga. Què fas amb ells?
5: Els hi donem el graduat ja de quart d'ESO i que marxin del col·le.
1: O sense graduat.
3: És el final, eh? Sí. Acaba el final.
1: Ah, l'acabem nosaltres. Vale. Pues... no sé, eh? Està complicat.
5: I jo els foto a quart i que s'enfirin.
1: Que estiguin com, o sigui, com d'esclaus de feines, així, en plan, fem okay, fotocòpies. Com,
5: el Pere ho va fer una vegada, que es portava els alumnes a quart d'ESO i no estaven en la seva
3: el
5: classe.
3: Pau, el Pau.
1: Sí. Fora conyes, al meu institut, els nens de l'ESO, que no sé què fan, els castiguen anant a batxillerat. Sí. Llavors es passen tot un dia a la meva classe.
4: Passa.
1: Està bé, està bé.
4: Ah, i cada dia n'hi ha un nen diferent, o sigui, tenim com un integrant a la meva classe.
1: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí. Sí. Companys meus de bàsquet, algun m'ho ha explicat. Companys. Sí, sí, sí. Quins bons companys d'aquí? I diu, aprendo más en bachillerato que...
1: No foten res. Bueno, pues això, els expulsem, ja està.
3: Sí?
1: Sí.
3: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retrobem la temporada que ve. Adéu. Què estàs haciendo?

0: Bueno, gracias a todos.
1: ¿Qué? La música, así con tu y ya.
0: ¡Wow! Hola a todos y a todas. Yo soy el Germà Bum Bum y estoy aquí en un nuevo programa de Recordem Història. Y wow, mare meva, extraordinàriament, el meu germà Bum Bum no està.
2: No, s'està patant a sushi.
0: No, no s'està patant a sushi ja.
3: On està el Bum Bum?
0: Ja no, ens han abandonat.
2: Ara està al lavabo.
0: Ara està al lavabo.
2: Però no, però on està? Seriosament, on està?
3: On està?
0: Molt bona pregunta, ni, ja no ho sabem. Estarà al lavabo.
3: Però quantes setmanes fa que Pablo no ve?
0: Dos, no?
4: Perquè el Pere era càstig.
0: Sí, el...
3: S'ha anat a veure el papa de Roma.
0: Sí, també, també, també.
2: Ah, també ho fue?
0: No, que va dir. Doncs, bueno, avui parlarem sobre el papa León. Anda, justo, Que és una de les notícies més destacades després que l'Atlètic de Madrid rebutgi l'oferta de 150 milions per Julián Álvarez.
3: Que l'Atlètic de Madrid posa kiwi, kiwi, kiwi al seu...
0: Sí, sí, a Twitter, a Twitter. Bueno, el papa actualment està fent un viatge apostòlic i no fa molt va vindre a Barcelona.
2: Què és un viatge apostòlic?
0: Un world tour.
3: Era de papas.
0: Però del papa.
3: Claro.
0: Un world tour. Bueno, el 9 de juny va estar 7 hores en la catedral de Barcelona i el 10 de juny va estar 9 hores i mitges en diversos llocs. I això és una barbaritat, és una barbaritat,
3: Està vellet el senyor, no? Bueno, quants anys té el senyor?
0: 70.
3: 70 anys?
0: Aquest any, a setembre, 71.
3: Que ben informat, eh?
0: Algú d'aquí ho va veure a la missa del papa?
2: Jo vaig anar a Montjuïc. Us juro, us juro.
3: Ho va veure per la tele, el meu cosí de 3 anys.
2: Jo vaig anar amb els meus pares.
5: Que el vas veure?
2: Sí. Vaig veure que feia el 6-7 en mi cara.
3: Sí, el va fer,
2: el va fer. El papa fa el 6-7.
3: El papa fa el 6-7. El papa fa el 6-7. Mare meva.
5: Sí, sí.
3: Vaig veure,
5: tenia un nen a les mans i va fer així.
0: Sí, sí.
2: I el papa.
0: 6-7.
2: Sí. Jo vaig veure la missa de Madrid un matí perquè m'avorria.
0: Ei, ei, ei.
6: Allò de les porteries de futbol.
4: Ridícula, de
2: veritat. Una cosa que
3: és el Real Madrid, em sembla.
0: Sí, de fet...
2: Que cantava el Antonio, Antonio...
0: Bueno, i que no se m'oblidi, aquest és el papa número 267.
2: 6-7!
0: 6-7! Sí!
2: Què dices? Què dices?
0: Sí, un lloro, lloro. Bueno, una dada curiosa que...
3: La Recordem Història, on està?
0: Bueno, història, aquest és el papa 6-7.
3: Moltes bombes pel papa mòbil, no?
0: I una de les curioses que abans ha dit la Ciel, que aquest papa és del Real Madrid. Fins i tot no. El Real Madrid anomenen soci d'honor al papa Lleó.
6: Diu que defensa els pobres.
5: Sí.
0: Que sí, és soci.
4: Defensa els lladres.
0: És soci del Madrid.
6: Vaya vellita.
0: Bueno, i també ara que em dono compte que el meu germà Bumbú no està, bueno, aquest és l'últim programa de la temporada, no?
2: Sí.
0: I això, avui, no. Ahir va dir Pablo aquesta frase. Aquesta temporada ha portat moltes coses divertides, com desastroses. Però per desastros estic jo. Pablo 2026. Això em va dir ahir.
2: Ah, vull dir.
0: Perquè després que el Pere li foti una bronca que... Buah.
2: Sí, perquè el desastre és més cert que el programa, eh?
0: Uf, no ho sé, amb el quartet... I, bueno, bueno...
2: El quartet de plàstica.
0: De plàstica, sí.
2: Què va passar exactament o no es pot dir?
0: No ho sé, jo no ho sé.
4: Es va entrar i el Pere va veure i es van caure ja.
2: Al sí. Campins o al Reyes?
4: El Reyes.
2: El Reyes. El Campins
0: sí.
4: I...
3: Però això què té de recordar ja, història?
4: Ja?
2: Recordem ja, anècdotes.
4: Hi ha una cadira tirada.
2: Història.
0: Sí, una cadira... Una cadira... Pintura. Ja. No. I, bueno... Nosaltres som el Racó Curiós i tornem l'edició vinent amb més, però no millor, perquè és impossible. Ah!

0: Bona tarda a tots i a totes.
1: Som al Lluc de Mere una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: Ja que és l'estiu i el final de curs es troben ja bastant a prop...
0: Hem decidit fer el debat vinculat a les vacances.
1: Bé, què és millor? Les vacances amb comoditat i tranquil·litat...
0: O les vacances amb adrenalina i bastant mogudes.
1: Comencem.
0: Anem pel més important, els records. Viure les vacances amb una mica més d'entusiasme sempre genera records que duren pràcticament per tota la vida.
1: Perdona, Mary, però això no és el més important de les vacances. El més important és la reducció d'estrès, acumulant durant tot el temps que no has pogut descansar. Descanses de veritat.
0: Aha, però surtes així de la zona de confort. Guanyes confiança, t'arrisques. Això el teu sofà fent la migdiada crec que no passa, eh?
1: Zona de confort? Esclar, perquè anar a trencar-te una cama és el més emocionant que hi ha. Mary, estar més tranquil et permeteix recuperar energies tant mentals com físiques de manera més efectiva.
0: A veure, Lluc, pots permetir-te descobrir nous llocs i experiències d'una manera més profunda.
1: Ja, d'aquesta manera és més segur i menys esgotador. Evites riscos innecessaris.
0: Combates la rutina i aporta sensació de llibertat.
1: T'ajuda a gaudir del present sense pressions ni horaris exigents.
0: Afavoreix el creixement personal per afrontar reptes i situacions no esperades.
1: Millora el benestar general, fent la tornada de la rutina més fàcil.
0: Jo crec que avui ja hem dit tots els nostres arguments.
1: Esclar que sí.
0: Vinga, ha arribat l'hora de votar.
1: Un moment, aquest cop no votaran només els presentadors.
0: Volem tenir en compte l'opinió de tots els que esteu aquí dins.
1: Ara sí, vinga, voteu.
0: Sí, qui té raó?
2: No sé.
0: Ah, voleu, entonces.
3: És que està una mica bé fer les dues coses.
1: La música?
3: Sí.
1: La música?
3: Deixa-la de fons.
4: No. És que és per compensar.
5: Queda-se
3: a casa. Clar,
4: comoditat.
0: Heu de votar tots.
3: No, jo prefereixo adrenalina.
0: Vale, un vot.
2: És que tot el dia a casa t'avorreixes al
3: final. Exacte.
2: Jo m'avorreixo.
3: És que amb dos. O sigui, les dues opcions...
0: Pues,
1: però també...
0: Si hauries d'escollir un extrem, quin?
1: Però també pots
2: és
1: anar...
2: És que no es pot escollir, és també que no hi ha punt
1: anar...
2: d'avui.
1: També pots anar a la piscina o saps? No cal que et quedis tot el dia a casa.
0: Sí. Ja, o sigui, però coses tranquil·les.
3: T'acabeixes avorrint.
1: Ves? De chill.
3: T'avorris. Pues la teva.
2: Vale. Va, jo també, la de la Mary.
4: A veure... Tu al lloc.
2: 3 contra
0: vale,
2: 2.
0: Vale, Alights, tu què opines? La del lloc. Vale, espera.
6: Jo, però... el Butchul Han, que és com...
2: El Butchul
6: Han. A casa és la millor lluita contra el capitalisme.
2: El Butchul Han.
0: Vale. Les altres persones que estan al terra, què voteu? Vale.
3: He ganado ya, ¿no?
2: Sí,
1: has guanyat. No, però... falta el Genís i la Joana.
0: Vale.
2: No, la Joana ja ha votat.
0: Ja ha votat.
6: El Genís està mirant cromos.
0: Ahí abajo, ¿quién?
4: El Genís, comoditat de mirar cromos.
0: Genís, què has votat?
4: Però comoditat de mirar cromos.
0: Quina... Ja he perdut el compte.
3: Has guanyat tu perquè n'hi ha més gent que ha votat.
0: Vale, pues he ganado yo.
1: No.
0: Sí. És que ho sabia, és molt millor anar així a l'estiu, la veritat.
1: Un moment, però el Pere vale más.
0: No, el Pere no pinta. No passa ara, el Pere no pinta.
4: Va, vinga, va.
0: I a més, em porto al darrer programa.
1: Un altre cop serà. Suposo, en fi, ha sigut com que una de 15.
0: Doncs fins aquí ha estat el nostre Qui té raó d'avui.
1: El darrer per ara. Ens trobem al proper curs amb un nou debat.
0: Adéu! Adéu.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la Tal Pavo, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma, bueno, l'últim idioma que farem abans de vacances. I ha sigut escollit per la Mary, la nostra companya de la secció, i té raó.
0: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella. I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només...
1: Txell, que és l'últim idioma que fem. No hi ha setmana que ve.
0: Ai, és veritat, trobaré a faltar fer el guió el dijous per la nit.
1: Doncs ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és...
2: Bueno, i si la llegim? La com fem al principi?
0: Vull dir una mica, la llegeixes tu o jo? Tinkai, Chikop, Samgrak, Kopong, Mok, Dol, Heau.
3: Jaeu o
2: Heau? M'encanta perquè ens inventem les paraules.
3: A veure, cert, digue-la tu.
2: Gai, Shop, Samrak, Kompong, Mok, Dol, Aeu.
3: Wow. Wow. Oh, ara quan l'he
4: d'impressionar.
3: No sé. A veure, Laitz, què penses que és? A veure, no arrosseguis el micro.
5: La meva aposta de la setmana passada, jo tiro que és tailandès.
2: Tailandès?
5: O porrai.
2: Jo crec que és vietnamita o de Cambodja.
3: Tu has llegit el guió, Sir?
2: És com el bien rojo.
3: Jo no dic res.
6: La hostia.
3: Jo no sé, no tinc ni idea. Com ha de ser llatí?
7: Ja sé,
3: no sé. No sé,
1: no sé. Ok, doncs l'idioma és el... Jammer.
6: Jammer, també.
1: I ara què creieu que significa?
3: Diu, jaeu, jo crec que és adeu. Llavors, jo crec que...
2: gaudiu de les vacances d'estiu.
3: Que tingueu molt bones vacances, adeu, o alguna cosa així.
7: O fins l'any que ve, adeu, o alguna
0: cosa. Doncs significa, les vacances ja arriben.
3: Ah, doncs pues no. Pues jo per últim... jaeu, m'he pensat que adeu.
6: Ja arriba, jaeu.
0: I per últim, on creieu que es parla?
2: Jo seguiré amb la meva aposta, sud-est asiàtic.
7: Campolla.
1: Doncs...
3: Ah, no, no, jo no dic res.
1: Oh, bueno. Doncs es parla Cambodja.
2: Sud-est asiàtic.
3: Molt bé, sí, molt bé.
1: Però també a comunitats de països veïns.
0: El parlen unes 17 milions de persones aproximadament i pertany a la família austroasiàtica.
1: Utilitza l'alfabet Jammer, un dels alfabets més llargs del món, amb 74 lletres principals, 33 consonants, 24 vocals dependents, 12 vocals independents, no em pregunteu què significa, i per últim, alguns signes addicionals.
0: És una de les llengües més antigues del sud-est asiàtic. Es fa servir ja fa més de 1000 anys i està molt relacionada amb l'antic imperi Khmer.
1: L'imperi Khmer va ser una de les civilitzacions més poderoses d'Àsia entre els segles 9
3: sí,
1: i 15.
3: Sí.
1: I van construir els espectaculars temples d'Angkor Wat, un dels monuments més impressionants del món.
0: Aquest monument és tan important per ells que com Cambodja és un dels pocs països del món que té un monument a la seva bandera nacional.
1: A diferència del català o del castellà, el Jammer normalment no utilitza espais entre totes les paraules, sinó que els espais serveixen per separar frases o idees.
0: Doncs aquí acaba la nostra secció, però abans de fer la despedida ens agradaria despedir-nos de tots vosaltres perquè qui sap qui ja no serà aquí l'any que ve.
1: Volem agradir-vos per incloure-nos aquest any a aquesta meravellosa minifamília que s'ha muntat aquí i sobretot disfruteu de les vacances que us les mereixeu.
7: Això.
1: Ara sí?
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món
1: i que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
8: I bones...

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre espai de debat.
1: Avui parlarem d'una opinió controvertida. Les xarxes socials fan més mal que bé. És una opinió impopular per a molts joves, ja que formen part del nostre dia a dia.
0: Per defensar aquesta idea, tenim els nostres presentadors.
1: Comencem. Asier, per què creus que les xarxes socials fan més mal que bé?
2: Bé, perquè generen dependència, comparacions constants i molta pressió social. Molta gent passa hores mirant vídeos aparentment perfectes i acaba sentint-se pitjor amb ell o ella mateixa.
0: Joana, què n'opines?
3: Jo estic d'acord amb l'Asier, perquè les xarxes socials... estic d'acord amb l'Asier. No, mal, l'Asier. Les xarxes socials són una molt bona eina. O sigui, gràcies a elles podem doncs, comunicar-nos, informar-nos i conèixer persones amb interessos similars als nostres. El problema, Asier, no són les xarxes, sinó com les utilitzem.
1: Asier, què respondries a això?
2: Que és cert que tenen aspectes positius, però els algoritmes estan dissenyats perquè hi passem el màxim temps possible. Això afecta la concentració, el descans i fins i tot la salut mental.
3: Ja, però també han permès donar veu a coses socials, compartir coneixement i mantenir el contacte amb persones que viuen lluny. Sense xarxes, moltes iniciatives no haurien tingut tanta difusió, Asier.
0: Molt interessant. Ara, una pregunta per tots tres. Creieu que els joves haurien de limitar-ne l'ús?
4: Sí, no cal eliminar-les, però sí establir límits, igual que amb qualsevol altra activitat.
3: Jo també crec en els límits, però això no significa que siguin perjudicals per definició. Utilitzar-les amb responsabilitat poden aportar més beneficis.
1: Sembla que, tot i les diferències, hi ha un punt en comú, la importància de fer-ne ús conscient.
0: Exacte, les xarxes socials tenen avantatges i inconvenients, i el debat continua obert.
1: Ara toca que els nostres oients decideixin què en pensen. Les xarxes socials fan més mal que bé.
0: Doncs, com ens sobra bastant temps, tenim una altra opinió. Què creieu? Que el cicle és millor que el batxillerat?
3: No em preguntis això. Això, sincerament, no crec que sigui una popular opinió, perquè això és decisió de cadascú.
4: Exacte. No hi ha res millor que...
2: La popular opinió que jo volia proposar és... S'hauria d'entrar al guió el dia que toca o no?
3: Aquest guió l'heu fet...

0: 100 kilobytes. 250 kilobytes. 400.
1: S'estalvien un bit.
2: D'aquesta manera ho tenim més per la mà i així sempre sabem el nom.
1: Clar, clar, es nota que sou friendlies amb l'ecosistema i aquestes
3: exacte.
1: Coses.
3: Exacte. O un poc ratita.
4: Ara estàvem parlant de dual cicle i batxillerat.
0: Com és que l'heu llegit així com si fossi un robot?
3: No sé. Home, perquè ja ni ens pregunten la nostra opinió, ens la donen donada.
4: Ja, ja. És que jo, sincerament, no pensava això de les xarxes socials.
0: De conya, no?
4: Però, bueno...
0: És molt interessant.
4: Sí, sí, sí.
0: Com penses, Joan?
4: Jo, bueno, pues, peguen.
3: Peguen.
4: Bueno...
3: No hi ha res.
4: M'he quedat en blanc.
3: Sí, no?
2: Doncs gràcies per escoltar-nos i fins al proper debat.
4: I fins la propera temporada. Però, així que ara sí... Doncs nosaltres només ens queda dir-vos que us deixem, doncs, amb les notícies.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i el diumenge en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Bé, la veritat és que quan escolto aquesta cançó, jo llegeixo el guió i miro on soc. La veritat és que només em venen al cap records d'aquest programa. Records de 4 anys meravellosos on he compaginat l'ESO amb un programa fantàstic, que és l'edat del pavo. I ara jo m'havia preparat unes paraules que haurien sigut millor si no m'hagués oblidat el meu pendrive, però
1: ai,
0: ara el que us diré... Disculpeu-me, companys, que us robi uns instants d'atenció, que jo voldria anunciar-vos detalls, noves notícies de la nostra professió. Dubteu de com expressar uns sentiments, si amb missatges, discursos o més pensaments. És difícil explicar-vos amb paraules, sons o mots que cauen i s'aixequen, caient en petits clots. Narrar-vos a vosaltres, apreciats companys de vocació, que marxo del programa explicats als meus temors. No temeu però res de cor, estranyeu les ànimes, feu els vostres cors ben forts.

0: Rebutgeu llàgrimes, acomiadeu vells i desgraciats temors. No lamenteu si no escolteu meves paraules. No us dic contes, ximpleries extretes d'antigues auques, no. Jo us demano amb el cor en un puny que em porteu l'esperit del programa un cop més lluny. Vull dormitar amb gran tranquil·litat, agafar el coixí i dormitar sense pietat, amb consciència ben tranquil·la, ben segura, que he deixat un llegat que dura i dura. Permeteu que les meves passades dels tristos peus trepitgin orgullosos el dussol del seu feu, que miri cap enrere amb bondat i que vegi un futur amb claredat. Canteu, veieu, feu créixer l'orgull, recull tu i tu el que us he deixat, així que el cap pel cel, mirant a través del transparent vel. Mira els núvols de dalt endolcits com la mel, ensucrats i envoltats d'un amorós vel, i veurem tots joiosos i plegats on deixem les ràdios germanats. Ara marxo a terres llunyanes de discòrdia, deixant enrere moments de gran concòrdia. He forjat grans relacions, valors plens, no de falsedat, sinó veritable i crua amistat. Sigueu forts i no pas febles, seguidors i bons deixebles. Ara camino pas a pas, vaig traient el nas, cap a sota la taula. S'ha acabat de la meva història aquesta bonica faula.
1: Olé! Que bonica, sí.
0: Bueno, i això és tot de mitja part.

0: tothom i benvinguts a un nou programa. Avui parlarem d'un dels casos criminals més famosos i misteriosos de la història, Jack l'Esbudellador.
1: Més de 100 anys després dels fets, encara no se sap amb certesa qui era aquesta persona, fet que ha convertit el cas en una de les grans incògnites de la criminologia.
0: Els crims van tenir lloc l'any 1888 al barri de Whitechapel, a la ciutat de Londres.
1: Diverses dones van ser assassinades en circumstàncies similars i la premsa de l'època va començar a referir-se a l'autor amb el nom de Jack l'Esbudellador.
0: La investigació va ser molt complicada. Les tècniques policials eren limitades i no existien les eines científiques que avui en dia s'utilitzen per resoldre casos criminals.
1: Per aquest motiu, la identitat del responsable mai no es va confirmar oficialment.
0: Al llarg d'aquests anys han aparegut nombroses teories sobre qui podria haver estat el criminal.
1: Algunes hipòtesis assenyalen metges, comerciants o altres habitants de la zona, però cap teoria ha estat demostrada de manera definitiva.
0: El cas també mostra el paper que van tenir a la premsa. Els diaris van publicar moltes informacions i especulacions que van contribuir a crear la llegenda voltant del personatge.
1: De fet, moltes de les històries que es coneixen avui combinen fets reals amb rumors i interpretacions posteriors.
0: Més enllà del misteri, és important recordar que darrere d'aquest cas hi havia víctimes reals i famílies afectades pels fets.
1: Estudiar casos històrics com aquest ajuda a entendre com han evolucionat les investigacions criminals, la medicina forense i el treball policial.
0: També ens recorda la importància de contrastar la informació i distingir entre els fets demostrats i les especulacions.
1: I amb aquesta reflexió arribem al final del programa.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Fins al pròxim programa. Adeu.

0: tarda, presentadora.
1: Avui la nostra secció serà una mica diferent i més especial de lo normal. Avui no s'ho parla.
2: Sí, avui no us volem donar la barra amb l'institut, els exàmens, les vagues...
3: I és perquè us hem de donar una notícia molt important.
4: Desgraciadament, avui serà el nostre últim programa com a pavos.
1: Però no creieu que és una cosa dolenta o trista?
2: Clar que no, i per això volem recordar tota la nostra trajectòria aquí a la ràdio.
3: Volem començar recordant el primer dia, un 14 d'octubre de 2022, quan anàvem a segon de l'ESO, amb molts nervis, il·lusió, i vam fer el nostre primer programa.
4: El nostre debut va ser amb les seccions dels llibres i pel·lícules i de les bessones.
1: I la veritat és que, tot i que sempre estàvem molt nervioses, un cop entràvem a l'estudi i amb l'ajuda dels presentadors, l'Una i el Ricard, tots els nervis marxaven.
2: D'aquell primer any tenim molt bons records. Va ser una mica desastre, la veritat.
3: Les baralles interminables per seure en les cadires, els jocs del mòbil, els programes interminables del Becari a Cien, però sobretot molts riures.
5: Un respecte que només duraven un quart d'hora.
1: Només.
4: També van haver molts moments d'atenció, com quan la Joana va tirar un got d'aigua sencer de terra i, doncs, va haver de tirar-se a sobre perquè el Pere no la renyés.
1: Però, vamos, que no va servir de gaire perquè al final sí que em va acabar renyant, però no per això, sinó per pintar tot el meu guió amb un dels seus rupallons.
6: Això fa molt, el Pere renya perquè pintem amb
5: les mandales, no?
1: Les mandales. Jo m'avorria i volia fer una mandala. Però, bueno, si algú recorda alguna anècdota d'aquells, bueno, tipus, del principi que no haguem explicat, doncs ara és el moment per explicar-la.
5: Les sardanes.
1: Les sardanes.
5: No crec que l'hem explicat massa vegades.
1: No recordo molt bé. Ens estàvem barallant a la sala que hi ha aquí al costat per ser a una cadira. Sí. I a la Siri i jo vam començar a donar voltes, tant que vam passar per sota d'una taula que hi ha amb una...
7: És un altre estudi, però petit.
1: I a la Sir va acabar tocant la taula, no sé
5: com... Sí, un botó que hi havia allà.
1: Un botó, i va començar a sonar sardanes enmig del programa.
5: I clar, i estaven aquí els presentadors, van mirar allà i em van veure allà.
4: Jo vull recordar la de la Joana que m'ha explicat de l'aigua. És que me'n recordo com si fos avui. La Joana, tirant el got d'aigua, obre la porta al Pere
5: i
4: de cop vaig la Joana tirant-se.
3: Lo millor va ser la Sier, que estava morint per dintre perquè ho havia de dir, ho havia de dir.
1: És veritat,
6: no volia mentir, li vam dir, a Sier, no diguis res. I la Sier, que sí, no diguis, espera, que no puc dir-li cap mentida.
1: Pobret, tio. Bueno, i és que els programes del Becari...
4: Uf, els programes del Becari.
3: Però bueno, van millorant.
1: I a més, ens passàvem molt amb ell, pobret.
3: Sí.
1: Portava com 4 gots d'aigua i 4 persones diferents. O sigui,
3: quina pena, tio.
7: Bueno, el Becari.
1: El Becari, total.
2: Bueno, crec que ja podem passar el nostre segon any a la ràdio, a tercer de l'ESO.
3: Va haver un gran canvi de seccions, perquè si no, la Joana i la Emma, doncs, haguessin acabat molt malament.
4: Ens vam apoderar de la primera part del programa i feien seccions, doncs, molt diverses.
1: Des de històries de veritat i fals, fets característics que passaven al dia d'aquell programa o entrevistes que mai eren entrevistes.
2: I un punt molt important era saltar-nos les horribles, llargues i cansades classes d'audiovisuals del Toni.
3: I també la nova incorporació als pavos, la Joana amb dues N's.
4: Una cosa que recordo molt bé és quan el Ricard, el dia de l'aniversari del Pere, li va intentar estampar nata en tot el cap.
1: I la nata va acabar per tot arreu menys al seu cap.
2: Doncs jo recordo un dia que de cop i volta van aparèixer núvols del no-res i va ploure com mai.
3: Buah. Spoiler, cap ni un portava paraigües.
4: Us podeu imaginar com de xop vam acabar arribant a l'estudi.
1: Vam haver de començar a córrer, el Pere inclòs, perquè entre la pluja i que aquell dia vam sortir super tard de classe, arribàvem molt tard al programa.
2: Sí, la veritat és que va ser molt divertit.
4: A l'arribar... Vaya dia,
1: jo
4: vaya
1: dia. Jo recordo gent amb bosses al cap, eh? Nosaltres allà, amb les motxilles...
4: Jo recordo estar per l'escola buscant paraigües, a veure si algú tenia algun paraigües per deixar-nos.
2: Brutal. Bueno, crec que ja podem... Ah, no, perdó. M'he colat.
5: La veritat és que va ser divertit.
2: Ja ho he dit. Ah, vale. Recordeu aquella època? Com descriuríeu aquell any en una sola paraula?
3: Jo què sé.
2: Intenso.
3: Intens.
1: Jo dic caos, però caos el que m'agrada.
3: Caos bo.
1: Positiu.
3: Caos bo. Bueno, doncs passem a l'any passat.
4: Va ser el nostre primer any de presentadores i tot i que ens vam separar de la Lucía, doncs ens feia molta il·lusió.
1: També vam viure alguna cosa molt trist i és que el Ricard i l'Unai van deixar la ràdio.
2: Home, però...
1: Tu vas toperos, tio, és que m'arriba un punt que...
0: No
5: era ni una secció, eh? Tres setmanes jo el guió del Ricard.
1: Van en decadència i...
2: Però per compensar-ho van arribar tots els nostres companys actuals.
3: Bueno, compensar-ho no ho sé.
5: Si venien de visita, no? No us en recordeu que venien...
6: Van rotar tots.
1: Arribaven 30 nens i era com... Ah, què passa?
3: Bueno, compensar-ho no sé. El que sí sé és que va començar una bonica tradició que es va escampar per tot el programa. Els jocs de mitja part de la Joana.
4: Una altra cosa que recordo amb molt carinyo són els programes especials.
1: Sí, els de Halloween, Nadal, Sant Joan... No sé com ho feien, però sempre acabàvem tots a casa de l'Espera.
2: Durant l'any passat, tots els nostres companys i oients van viure amb nosaltres les nostres ratllades i penes? Ah, sí, penes per marxar del SEM i començar una nova etapa, tot i que sense tenir les idees gens clares.
3: També vam explicar amb punts i senyals el nostre superviatge de fi de curs a Grècia, tot i que hi ha coses que sempre es quedaran allà.
1: Pues sí. Així tu tens ganes del teu viatge.
2: Sí,
5: home, tinc ganes. És demà.
1: Bueno, no esteu nerviosos?
6: No,
1: xile.
6: És que, tio, jo estic chill perquè és que m'he d'aixecar a les 4 i mitja del matí.
1: Ai, ens vam aixecar més d'hora nosaltres.
6: Sí.
1: Ja,
6: però...
5: Jo no estic tan preocupat per aixecar-me d'hora.
1: Clar que no.
5: És com un matinou dia d'alcohol, quasi.
6: No, ja.
3: Bueno, va, i què em dieu dels dies que anàvem al Mercadona i el Pere ens convidava a xutxes?
5: Oh, quan van portar patates d'ou fregida aquí a l'estudi.
6: Hòstia, sí, també.
1: Que obté, por favor.
4: Bueno, fins a rebentar, no. Fins que ella es va posar tan malalt que vam decidir frenar una mica.
1: Però ho podrem manos.
6: Sí. Jo dic, hòstia, que mato el Pere, que és culpa meva, tio, per la meva edició.
1: Però el tio no deixava la menjar, eh? Sentava mal, però ahí comiendo.
2: Bueno, la veritat és que ha sigut un curs de molts canvis i això s'ha notat.
1: Sí, aquest any jo crec que la paraula que decideix...
2: Què?
1: Que el defineix... Ah, és canvis.
4: Vam començar una mica perdudes i sense saber de què fer la secció. Però estàvem passant per un canvi tan gran que vam decidir doncs, fer la secció d'això mateix.
1: I en aquesta secció s'ha fet de tot. Explicar experiències, fer de pau conselleres, explicar històries d'amor... Bueno, explicar tots els nostres problemes i sobretot queixes sobre batxí.
3: Però tot i que sigui diferent perquè ja no estem al col·le, sempre ens hem sentit com una mica a dins escoltant totes les xafarderies.
1: Sí, tio.
3: I els cotis sobre els mestres i els companys de l'escola.
2: Hem presenciat seccions que crec que mai es tornaran a escoltar, com la del Germán Bum Bum o la del Jani.
4: Sense oblidar-nos de les mil i una baralles que han tingut la Sara i l'Helena amb la seva secció.
1: I el bullying que ens han fet durant tot l'any perquè no es posaven com a presentadores.
4: Sí.
1: No passa res. Bueno, i doncs crec que amb aquest superresum de 4 anys molt bonics i inolvidables ens podem despedir.
2: Pues sí.

0: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí a la nostra secció de música.
1: D'endevinar cançons només escoltant la intro i descobrir qui ha escollit la llista de cançons d'avui.
0: Però avui, com és l'últim programa de la temporada, en comptes de 6 cançons només d'una persona, són 6 cançons de 6 persones diferents, una per persona.
1: El format serà el mateix, cançó i curiositat. Però després d'aquesta haureu de dir de qui creieu que és.
0: Comencem la primera.

0: gives the satisfaction asking how you're doing.
1: Esta és la Olivia Rodrigo.
2: Sí. Saps la cançó?
1: No sé com es diu.
2: Doncs és Vampire d'Olivia Rodrigo. Va néixer després que ella s'assegués sola al piano i transformés una situació personal que li va fer molta ràbia en la cançó.
3: La curiositat més xula és que el primer la va imaginar com una balada de piano, però el Daniel Nigro la va convertir en un tema més intens, amb una batalla forta i canvis de ritme.
2: A més, la lletra fa servir la imatge del vampir per parlar d'una relació tòxica que li xucla l'energia, amb referències com Bloodsucker i Famefucker.
3: I no és qualsevol senzill, va ser el primer avançament del disc Guts i va debutar directament al número 1 del Billboard Hot 100. Qui creieu que l'ha escollit?
4: El Nahuel.
3: Jo. És el Jo.
4: Ah.
3: No,
4: és el Jo. No.
3: Pues, no tinc ni idea.
2: Doncs aquesta cançó l'ha escollit la Sara. Passem amb la següent.
4: El que jo deia.

0: Vale, molt bé. The Kid és una cançó que va sortir com a avançament de l'últim tour del món i es va convertir en un èxit enorme des del primer moment.
1: Una curiositat és que el títol no té un significat real fix. En realitat, va néixer com una paraula misteriosa que va fer molt de soroll entre els fans.
0: També es va comentar que no podria estar relacionat amb un pub de San Juan a Puerto Rico, tot i que la seva història exacta va quedar envoltada de debat i especulació.
1: I un detall molt potent, el videoclip, amb imatges de platja i escenes sota l'aigua, va ajudar a convertir la cançó en una de les més escoltades i reconocibles de la col·laboració entre Bad Bunny i Jay Cortez. Qui deia que ha escollit aquesta cançó?
2: El Nahuel.
1: No,
0: el seu company de secció.
3: Ah, que ara és una
1: partida. Sí,
3: perdó, sí. No m'he enterat.
2: Però si no, ve a la ràdio, com que ha escollit?
0: Bueno, va, seguim ràpid. Doncs això, l'ha escollit el Pablo. És l'hora que continuem amb la tercera.

0: Doncs saps quina cançó és?
1: No.
0: Aquesta és Red, és especial perquè Taylor Swift la va posar en aquest color per representar la intensitat de les emocions que va viure en aquella relació.
2: Una curiositat és que la cançó juga amb els colors per descriure els sentiments. Perdre-lo és blue, enyorar-lo és dark gray i estimar-lo és red.
0: També destaca perquè el tema barreja country i soft rock, amb una producció que fa que soni més gran i dramàtica que moltes de les seves cançons d'aquella època.
2: I a més va acabar donant nom a tot un disc que es va convertir en un dels més importants de la seva carrera. Qui que l'ha escollit?
1: L'Ari.
2: Sí,
0: sí, aquesta cançó l'he escollit jo. Anem a la quarta.

0: Sabeu quina és?
1: Sí.
2: Billie Jean, no?
0: Sí.
3: D'aquí?
0: No,
3: Michael Jackson.
0: Bueno, sí. Billie Jean és una de les cançons més famoses de Michael Jackson, perquè va ser clau per fer jazz. Un disc històric.
3: Una curiositat molt coneguda és que la lletra parla d'una dona que afirma que el cantant és el pare del seu fill. I la història va sorgir a partir de situacions que Jackson va viure amb fans obsessives.
0: També és famosa per la seva línia de baix tan reconeixible, que fa que la cançó soni hipnòtica des del primer segon.
3: I un detall mític, el videoclip va ajudar a trencar barreres a MTV i va convertir Michael Jackson en una autèntica superestrella global.
2: La MTV.
3: Qui creieu que l'ha escollit?
2: Lluc.
0: Sí, molt bé, sí, l'ha escollit el Lluc. Oh, oh, oh! Ja anem amb la penúltima. I'm a scat man.
3: Sabeu quina és?
0: Jo sé quina és, no la diré.
4: Ho han dit.
0: És que el títol és... La cosa és que el títol original és Scatman.
3: Doncs aquesta cançó, que és Scatman, va convertir un estil vocal molt antic, l'escat, en un èxit de dance pop dels anys 90.
0: Una curiositat és que la cançó no només era enganxosa, sinó que també portava un missatge molt potent sobre superar la tartamudesa i tenir una confiança en un mateix.
3: Scatman John va transformar la seva pròpia experiència personal en una cançó divertida, positiva i molt reconeixible des del primer escolta.
2: Però és la que diu l'escriure, yes.
0: No. Per això...
4: Aquesta l'he escollit jo, que ho sap.
0: Vaja, no tallis!
3: No,
0: una festa musical. La cançó va acabar sent un himne d'autoestima amb una posada impossible d'oblidar. Qui creieu que l'ha escollit?
4: Jo.
0: El Nahuel.
2: El Genís.
3: Pues no. L'ha escollit l'Aran, que està aquí de temps.
0: Vamos. Última, va.
3: Doncs ara sí, anem amb l'última cançó de la temporada.

0: Jo ja sé com es diu.
1: Jo també.
2: Com es diu?
0: Ni borratxo.
2: Molt bé. Ni borratxo de Quevedo?
3: No.
2: Quila.
1: Vale, qui l'ha escollit?
2: No, però...
1: Qui l'ha escollit? El Álvaro.
2: No.
0: No, ja ho hem dit.
4: No.
0: La Elena.
1: No, la... no sabem
2: res
1: vosaltres.
2: Has d'escollir la Txell.
1: La Txell,
0: molt bé.
1: Toma.
2: Ja hem acabat l'última secció d'aquest any. Doncs ara sí, ja hem acabat del tot. Pues tot.
0: Ens veiem l'any que ve amb una altra secció.
2: Gràcies per aquesta meravellosa temporada.
0: Adéu.

0: Bueno, doncs ja estem al final de l'últim programa.
1: Bueno, a veure, dic Lucía, però què ens porteu avui a les 4?
2: Doncs avui
1: final?
2: Portem un discurs per concloure doncs, amb el nostre comiat.
3: Filla dels discursos.
0: I el direm molt ràpid. Avui fa exactament 3 anys, 7 mesos i 28 dies que vam començar aquesta aventura. El Pere ens va donar l'oportunitat de participar en aquest meravellós projecte i fins al dia d'avui doncs, hem gaudit escrivint i els guions i locutant aquí a la ràdio. Però com diria la meva mare, tot ho bo s'acaba. I nosaltres ens hem adonat que és l'hora de tancar aquesta etapa.
2: Volem agrair principalment al Pere per donar-nos aquesta oportunitat i deixar-nos gaudir d'aquesta experiència. Però també als nostres expavis, com la Paula...
0: Expavos!
2: Ah, vale, Lucía, perdó. La Paula, la Núria, el Nil, la Laia, el Ricard o l'Unai, ja que tots ens van inspirar, ensenyar i donar confiança per ser les locutores que hem arribat a ser.
4: Així i tot, tampoc ens podem oblidar dels nous pavos, que cadascun d'ells ens ha portat algun acudit o gag amb el qual hem rigut. Aquests els volem dir-los primerament que són uns desastres amb potes i que algun dia us carregareu al Pere. Però alhora també volem dir-los que tots ells són únics.
2: Us aconselleu que aprofiteu aquest any al CEM i al programa, ja que per nosaltres ha estat un dels anys més profitosos de la nostra curta vida. D'una forma o d'una altra, totes les experiències de les quals hem pogut gaudir ens han ensenyat moltes coses i ens han ajudat a créixer com a persones.
0: Per això, nosaltres finalment només ens queda dir-vos...
2: Moltes gràcies. Gràcies a tots per aquests anys tan bojos i intensos, però alhora tan divertits i especials.
0: I després d'aquest trist comiat, només ens queda dir-vos que ens veiem l'any que ve al mateix lloc i a la mateixa hora. Oh, no, perquè
1: no,
0: la Cien
1: no.
0: També vol dir unes paraules.
1: Jo ja he dit unes paraules.
5: Però la Lucía no estava.
2: Jo no estava, fes-me.
1: Ho torno a dir un altre cop.
0: No, inventa't unes noves.
1: A veure, un altre cop.
0: Improvisa.
1: Bueno,
0: no cal que sigui un poema aquesta vegada.
1: Sí, la veritat és que voldria donar les gràcies al Pere, com heu dit, per aquesta oportunitat. Us podreu imaginar que jo quan vaig començar la ràdio la veritat és que hauria d'anar a 6è de primària.
0: Era
1: molt, sí. Dir, fa 4 anys i jo era molt petit, és a dir, tenia 11 anys o menys. I clar, era molt impactant veure el Nil i aquesta gent, que eren molt bons locutors, aquí parlant i de tot, i arribaves allà com el becari que era, sobre portant els cots d'aigua, i... haver pogut veure una transició en tots aquests 4 anys crec que ha sigut molt especial, no es pot veure en altres llocs i només donar gràcies a tothom que ha pogut col·laborar en aquest projecte i esperar que aquest projecte sigui avançat, que l'edat del pavo tingui molts més anys.
0: Porfa, no us la carregueu.
2: Porfa.
0: Sí. Jo crec que aquí la Laig
2: i l'Ari
0: sou el futur de la ràdio, així que aprofiteu.
3: La temporada virem de fitxar gent a punt de pala. Perquè...
0: Espero que
5: transmetre la vostra motivació a la gent fort.
1: Pablo i Nahuel presentadors.
0: No.
5: Jo m'ofrezco presentadora. ¿Por qué te vas?
2: Bé, bueno, ha sigut un programa una mica trist, eh?
0: Sí, ara un poc caos.
5: És que al final us aneu com 5 persones.
2: Marxem molts, alhora.
5: Sí.
2: Quin serà?
5: L'altre dia vaig estar parlant amb la Joana sobre això de... Hòstia, les més grans serem tu i jo.
0: Bueno.
5: I no estarem ni al CEM.
0: No, ja,
5: però que és impactant que la Joana abans de segon de l'ESO, jo a tercer, i és com, ara la Naila m'ha promès a xivirat i serem les més grans, clar, jo...
1: Bueno. Dèiem.
0: Nosaltres també som
5: les més grans. No, però que és impactant. Que a mi m'impacta, jo sé una nena que des de primer li estava dient al Pere, Pere, quiero ir a la ràdio, Pere, vull anar a la ràdio.
1: És que era clar, una història de superació que ha arribat aquí a la ràdio.
0: Pere, sent molt satisfet perquè es complirà el somni d'una nena, ¿vale? Ja pots morir en pau.
5: Que bonic.
0: Literal.
5: Pues la veritat que sí, tipo, quan a mi ha dit, no, ven a provar. Mira, jo vaig arribar a casa dient,
0: jo crec que ho va dir perquè et
1: caig. És que preciós, no es podrien millorar aquestes paraules. Ens ha quedat clar el veritable missatge de l'edat del pavo, no? Bueno, i ara, com vam fer una vegada fa 4 anys, només ens queda dir una darrera paraula, que és...

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres. La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespir, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Gabon, arriba, bones noites, bones noches, bona nit i benvingut, Jazz Women's and Jazz Men's del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja comencem aquest estiuenc programa i, com sempre, dedicant-li al nostre, o millor dit, recordant el nostre gran papi, el gran papi del jazz, que va ser, és i serà el nostre amic Juan Claudio. Ja ho sabeu, Juan Claudio Cifuentes, el nostre amic, el nostre estimat Cifu, va dedicat a tu, Cifu. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com ja ho sabeu, els més coneguts, a l'Spotify o al e-books. I que a més teniu aquesta pàgina, aquestes 3W.andreujazz.com, i ara que és estiu i comencem la nostra secció d'estiu, doncs, per si us ve de gust, on us podreu apropar una miqueta més a què passa dins del món del jazz, quins són, doncs bé, les diferents discogràfiques, les diferents novetats, bé, tota una sèrie de links aprofitables, crec jo, per vosaltres, i també, com no, programes anteriors que no heu sentit i que, bé, si us ve de gust, doncs ahir els trobareu. Recordeu, www.andreujazz.com. Doncs vinga, a dir tot això, torno a repetir, que tingueu un bon programa i un bon jazz.

Bé, alguns de vosaltres, aquesta sintonia sobre la trompeta de Chris Botti i el meu estimat Michael Franks us recorda que estem davant del Camps de Cotó d'estiu. I què és el Camps de Cotó d'estiu? Nosaltres acostumem a marxar cap a mitjans de juny i tornem a venir cap al setembre, en principi la primera o la segona setmana de setembre. Però de mentre, aquest estiu, doncs, o tots els estius, fem aquests Camps de Cotó d'estiu. Quina és la diferència amb el programa habitual? Doncs que aquí sentireu música sense paraula. Llavors, doncs bé, el que faig és seleccionar una sèrie de temes de tots els gustos, de totes les categories, alguns de més frescos, alguns potser una mica més complicats. Doncs això, per si aneu amb el cotxe, per si esteu donant una volta, per si esteu possiblement a casa escoltant un llibre amb els vostres fills, els vostres parelles, en definitiva, pel que sigui, deixem música només. I, doncs bé, res més. Ara us deixaré amb aquesta selecció, com tots els programes d'estiu. Cal dir que aquests programes d'estiu també els trobareu dintre de la nostra llista habitual de programes i, repeteixo, espero que siguin frescos del vostre gust i jo us espero, doncs, de nou al programa habitual del setembre, ja sabeu, explicant històries, explicant meravelloses aventures jazzístiques per totes les meves jazzwoman i els meus jazzmen, doncs, per tots vosaltres, amb tot el vostre afecte. Per tant, dit tot això, bona setmana, bon jazz, bon estiu en general, me'n vaig i anem amb aquest capítol del Camps d'Octubre d'estiu. Vinga, a reveure.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz. I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que estava,
1: sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el juny 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 o sigui, temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Preste Joan, normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale, en el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barba-roja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barba-roja.
0: És un personatge... No, crec que no se li deia mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que, si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat sí, que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriba notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? O de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, com una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Hòstia. Tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un FIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè, ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient. Tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-lo.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? Aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
0: Sí,
1: apareix a,
0: sí, sí,
1: al sí, que sí, és sí, l'imperi de Bisínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un miniprograma premium
0: d'aquests
1: de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: Ah, l'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Marina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem brutal de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. De però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets
1: molt
0: i...
1: Bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Jeliush Dashi, de Kitan, ja anirem posant, explicant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, ens sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has anat tot en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem de la Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades al mar, i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa, i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la, i d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot

0: no, el que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
1: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
0: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
1: meló suficient.
0: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
1: Que li haurien de dedicar molts programes.
0: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
1: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
0: D'aquí 12 anys.
1: D'aquí 12 anys.
0: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
1: Quina?
0: El puc fer abans.
1: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
0: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
1: El programa, crec.
0: Vale.
1: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
0: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
1: Patxis.
0: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no?, en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
1: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
0: Exacte.
1: Però, nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
0: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà, no? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no?, de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món un persa, i per tant, sospitós de no ser lo suficientment

0: món romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és un... Les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nestorianisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un asturià. Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No, fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
1: Uh-huh.
0: És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est, no? El 635, emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests els nestorians després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu, sujeta amb el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble, dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria sí, a Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el genat dels caraquitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara venga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xivels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crees una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. no conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1141 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians, perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infringit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, Això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. O sigui, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi
1: agradat. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres. La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespir, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb la Mar Fernández.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 536 i final de la temporada 14. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per la nit per Ràdio Mollet i amb redifusió els dissabtes i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com així com a totes les plataformes habituals de podcast. I aquesta setmana, com us deia, tanquem la temporada número 14 del Núvol de Fum. I ho fem començant el programa parlant de la pel·lícula de terror liminal Backrooms, estrenada recentment i basada en el fenomen originat a internet. Kane Parsons, el creador de la sèrie de vídeos més important sobre les Backrooms, dirigeix la pel·lícula en només 20 anys i no només això, sinó que també signa una gran banda sonora a mitges amb el productor Edo Van Bremen.

La música de Kane Parsons i Edo Van Brimen encaixa a la perfecció amb la pel·lícula, però hi ha un músic que s'ha convertit involuntàriament en la banda sonora de les backrooms i dels espais liminals en si, en multitud de vídeos a internet. Parlem, com no, de Leyland Kirby, de The Caretaker, que tot i no aparèixer en el disc de la banda sonora, sí que sona a la pel·lícula de Backrooms. Des del seu Everywhere at the End of Time, escoltem aquest All That Follows Is True.

Doncs superinteressant, com sempre, la música de The Caretaker i també aquesta banda sonora de la pel·lícula Backrooms.

Continuem amb un tema drònic a tres bandes, signat per Joachim Espiez, Marcus Wendner i el francès Zaquet. Això porta per títol Horizon.

I continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, el darrer programa de la temporada, ara amb un altre trio, el que capitaneja Oren Ambarchi i que s'acompanya de Johan Bertling i Andreas Werling per signar la tercera entrega de Ghosted, un treball de jazz minimalista amb peces com aquesta que sona ara, Punch.

0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: Seguim repassant més música aquí al Núvol de Fum. Ara repassarem un parell de temes d'un recopilatori del segell anglès Short Span. Porta per nom aquesta recopilació Short Tracks i la formen fins a 22 peces que es mouen entre l'ambient, el dub i el techno, amb artistes com per exemple la lituana Emmer, que presenta una peça sota el nom de Shell.

escoltem un altre tall d'aquest recopilatori, d'aquest Short Tracks del segell anglès Short Span, ara amb l'artista que coneixem ja prou bé, Sapa, que ofereix aquest tema titulat Gordon Comstock.

tancarem ja el programa d'avui i amb ell la temporada amb Luigi Tozzi, que recentment ha publicat el quart volum de la seva sèrie Deep Blue en el segell Hypnus, on trobem fins a 7 remescles en clau ambient dels seus propis temes. D'aquestes ens quedem avui amb la que porta per títol Phantom Deep Blue.

Doncs amb Luigi Tozzi i aquesta remodelació del seu propi Phantom Deep Blue arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 536, i arribem també al final de la temporada 14 del Núvol de Fum. Un any més, agrair-vos doncs la vostra companyia a l'escoltar cada setmana el programa. És un plaer compartir amb vosaltres música ambient, música experimental, en temps com els que corren avui en dia, on tot va ràpid, on tot és immediat. Doncs és com dic moltes vegades, gairebé un acte de resistència a l'escoltar i al gaudir de la música ambient. Així que moltes gràcies per estar allà. Teniu el blog del programa núvoldefum.blogspot.com per escoltar tots els podcasts anteriors. I qui sap, potser durant l'estiu tenim alguna sorpresa, alguna sessió o alguna novetat en els canals habituals del Núvol de Fum, ja sigui a Mixcloud, en el blog del programa o fins i tot en els canals de stream que ja coneixeu i que teniu els enllaços en el blog. Moltes gràcies, una temporada més, ens tornem a veure cap a mitjans finals de setembre amb el que serà la temporada 15 del Núvol de Fum. Ens trobem llavors.